0: Es la una, son las 12 en Canarias. El Partido Socialista critica el pacto entre PP y Vox en Andalucía. Dice el ministro Óscar López que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es un blanqueador de la extrema derecha. El ministro ha criticado también las acusaciones del PP contra la ley de nietos, a pesar de que Génova ha rebajado esta semana la acusación contra el gobierno, utilizando el término de ingeniería social en vez de electoral. Desde el PSOE consideran intolerable que se ponga en duda el sistema de votación en España.
1: Vuelven a las teorías conspiranoicas. Insisto, no es la primera vez. El Partido Popular ya alimentó dudas sobre el voto por correo. Es intolerable que un partido de gobierno como es el PP esté deslegitimando desde luego el Estado de Derecho y desde luego el sistema electoral español y la democracia española.
0: Desde el Partido Popular, el secretario general Miguel Tellado ha cargado también esta mañana contra el PSOE.
2: Este gobierno tiene más imputados que diputados. Tenemos 126 imputados frente a los 121 diputados que sostienen a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Es una tragedia nacional lo que está ocurriendo en España.
0: Un mensaje repetido en el Partido Popular, que hoy ha vuelto a sacar el arma calificando de situación inasumible los casos judiciales que rodean al PSOE. Ha exigido de nuevo al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones. Sobre el acuerdo de investidura alcanzado con Vox en Andalucía, Tellado ha defendido que el PP ha ganado las elecciones frente al PSOE. En las carreteras continúa la operación salida con complicaciones en el tráfico. Nos vamos a la DGT. Daniel González, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora un accidente está complicando el tráfico en Cantabria, en la 8 en Colindres, sentido Torrelavega, donde van a encontrar más de 4 kilómetros de retenciones en ambos sentidos. Dificultades por un accidente en Alicante, la 7 en Elche, sentido Murcia, y van a encontrar tráfico intenso en Madrid de salida por la 1 en el circuito del Jarama, la 3 en Rivas, a 42 Torrejón de la Calzada, a 5 Arroyo Molinos y a 6 en Las Rozas, en Guipúzcoa, la 1 en Tolosa en ambas direcciones, Pontevedra, la 52 en Acañiza, sentido Vigo, y en Barcelona, la P7 en Martorell. Hacia Tarragona, Montmeló, sentido Girona, encontrarán circulación lenta en la 44 en Cárcheles, Durcal y Lanjarón, todo ello en dirección a Motril, en Málaga, en la 7 en Fuengirola, sentido Marbella, y en Sevilla, en la 49 en Benacazón, dirección Huelva.
0: Precisamente en Murcia, una persona ha fallecido este sábado de madrugada en el municipio de Torre Pacheco por la colisión de dos coches y un tractor. Otras dos personas han resultado heridas de gravedad. Ayer, otro accidente de tráfico provocó la muerte de otra persona y 5 heridos en Cartagena. Radio Murcia, Paqui Pérez.
4: Un hombre ha muerto y 2 personas han resultado heridas de gravedad esta mañana en Torre Pacheco tras el choque frontal de 2 coches contra un tractor en la carretera que une el Jimenado y los Alcázares. El conductor de uno de los turismos quedó atrapado y falleció en el acto. Es el segundo accidente mortal desde que se inició la primera fase de la operación salida. Ayer por la tarde, otro siniestro, en este caso en Cartagena, entre el Algar y la Unión, dejó 6 jóvenes heridos, aunque uno de ellos, que fue evacuado en parada cardiorrespiratoria al Hospital Santa Lucía de Cartagena, finalmente falleció. Tráfico pide extremar las precauciones al volante. Prevé que durante este verano haya 5 millones de desplazamientos en las carreteras de la región de Murcia.
0: Este sábado se celebra en Madrid la manifestación por el Día Internacional del Orgullo. A partir de las 7 de la tarde se espera que sea multitudinaria. Antes, en la capital, están teniendo lugar actos con las familias. Radio Madrid, María Rivas.
5: Las familias disfrutan, a pesar del calor, en la Plaza del Rey, aquí en Chueca, con diferentes actividades, juegos de madera, música en directo y un cuentacuentos para los más pequeños. Una mañana de mucha diversión que busca reivindicar la diversidad de las familias. Un ejemplo de cómo esta celebración puede ser para todas las edades, ya que nos recuerdan que la visibilidad empieza en la infancia.
0: Del exterior, el Papa León XIV ha pedido defender a los migrantes en Estados Unidos en una carta publicada con motivo del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Justo hoy, el pontífice ha estado en la isla de Lampedusa pidiendo refuerzo para ayudar a los migrantes que llegan a través de las rutas marítimas. En lo que llevamos de 2026, ya han muerto casi 1.400 personas en el mar Mediterráneo. Corresponsal Joan Solés.
6: León XIV concluye a esa hora su visita a Lampedusa, a los equipos de rescate en el mar, a los hombres y mujeres que ayudan a integrar a inmigrantes. Les ha dicho:
7: sono qui per dirvi que el Papa continúa de acompañarme.
6: Estoy aquí para deciros que el Papa os apoya y os anima. Ha destacado que Europa tiene la responsabilidad de acoger y proteger, y ha acusado de la muerte de muchos inmigrantes a la falta de decisiones, ha dicho. Este es un lugar, la isla de Lampedusa, en el que mucho más que las palabras hablan los gestos.
0: Y de la información del Mundial.
8: Mundial 2026, Cadena Ser.
0: Óscar Ejido, buenas tardes.
9: Hola Lorena, buenas tardes. España juega el lunes a las 9, su partido de octavos de final contra Portugal, y hoy tiene la primera sesión en Dallas, un entrenamiento en el que Luis de la Fuente va a estar pendiente de los jugadores tocados. Cuéntanos, Javier Raez, dale, muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Está bien Lamine Yamal de ese golpe en el tobillo que sufriera en el partido frente a Austria. También Pedro Porro con una pequeña sobrecarga que le impidió jugar frente a Uruguay, pero que marcó su primer gol con España y fue uno de los destacados. Y qué decir de Dani Olmo, que ayer hizo bicicleta estática, pero que puede jugar el partido. Así que Luis de la Fuente ya tiene armado el 11 que va a jugar frente a la selección portuguesa, al equipo de Cristiano Ronaldo, así que será el mismo 11 que ganara Arabia y el mismo 11 que ganara Austria 3-0 y que mete a España en estos octavos de final del Mundial frente a Portugal.
9: Las últimas selecciones en meterse en octavos han sido Argentina, Colombia y Egipto, tras dejar fuera a Cabo Verde, a Ghana y a Australia. Con las 16 selecciones que quedan, los octavos de final empiezan hoy y acaban el martes. Y Jorge Escorial, los ponemos todos en orden. Muy buenas.
11: Buenos días, definidos ya los octavos de final. Comienzan hoy 7 de la tarde, Canadá, Marruecos, 11 de la noche, Francia, Paraguay. Los que ganen se enfrentan en cuartos. Lo mismo para el domingo. Primero, Brasil, Noruega. En el último partido, México, Inglaterra. Se verían las caras los vencedores. El lunes, turno de España ante Portugal. Si ganamos, nos veremos las caras ante el ganador del Estados Unidos, Bélgica. Y el martes, último día de octavos de final, Argentina ante Egipto. Y en el último cruce, Suiza ante Colombia. Lo contaremos todo en Carrusel Deportivo.
9: Hoy desde las 5 en la cadena SER.
8: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: Es todo, se quedan con las emisoras de la SER. Más información a partir de las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Edu Hernández.
8: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
12: Estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A la Cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
13: Bon dissabte, què tal, com esteu? Abans de començar amb el programa d'avui, repassem un moment a l'última hora de l'incendi a les Gavarres. Xavi Abelló, bon dia.
14: Hola, què tal, bon dia, Clàudia. Mira, l'incendi que continua sense control, de moment ja han cremat unes 2.200 hectàrees, tot i que estem pendents que s'actualitzen ben aviat les dades d'aquesta zona afectada, i sobretot un incendi que ha arribat a algunes cases d'urbanitzacions de Calonge. Això ha generat molts nervis i algunes queixes dels veïns, que se'ls havia demanat confinar-se, que es quedessin a casa, i alguns ho han fet, però altres han marxat durant la nit. Els bombers han recordat que si no els poden desallotjar ells amb seguretat és molt més segur quedar-se tancats a casa encara que arribin les flames a la vora. És un incendi que preocupa el govern pel gran potencial que pot arribar a tenir, ho deia el president Illa.
15: I tenim un incendi actiu i amb un potencial que podria arribar a 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant.
14: 440 bombers hi treballen, més de 110 dotacions, 16 mitjans aeris. L'objectiu és estabilitzar durant el dia d'avui el flanc dret d'aquest incendi per evitar que es propagui més i fer-ho abans que torni a bufar el vent amb intensitat. De moment es mantenen els confinaments de fins a 7 municipis i es demana evitar desplaçaments innecessaris a la zona. Això sí, no s'anul·len, ja que estem en el Tot és Comèdia, no s'anul·len de moment esdeveniments culturals com el Festival de Cap Roig o la Cantada de Veneres de Calella a Palafrugell aquesta nit.
13: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Xavi. Ens veiem. Després parlarem també de l'inici del Tour de França des de Barcelona i tindrem el nostre col·laborador Pep Saula. Coneixerem l'agenda cultural de 5 cèntims coincidint amb el seu 5è aniversari. Abans, però, de tot això, parlem d'una de les estrenes de la setmana, l'última pel·lícula de les germanes de Rodríguez Colás, les creadores de Chavales, que us sonarà. Ens vam trobar amb elles a l'Hospitalet, al bar La Plaza, on van rodar Herman, que des d'ahir es pot veure als cinemes. Som-hi! We could be shameless, famous. Som a la plaça Llibertat de l'Hospitalet. Carol i Marina Rodríguez Colás, com esteu?
16: Hola, bon dia, com estàs?
13: Directores, guionistes... Per què hem triat aquest lloc per trobar-nos?
16: Doncs aquest és una plaça molt mítica del barri de Florida, de l'Hospitalet de Llobregat, i a sobre va ser l'escenari, un dels escenaris de la nostra pel·lícula, Hermanos.
17: I va ser el primer dia que vam rodar, no? També,
16: sí,
17: aquí?
13: Aquí,
17: bueno, és mític per això també, no? Perquè tenim un bon record, no? Vam començar el rodatge aquí, en aquesta plaça.
13: En aquesta pel·lícula que presenteu, Hermanos. Vosaltres sou de Cornellà de Llobregat, de la pel·lícula Xavales, ara en fa 5 anys, més o menys. Aquella sí que la veu rodar ben bé a casa vostra, no ens ha mogut gaire, i el barri continua sent el lloc des d'on voleu escriure?
16: Doncs, en principi, o sigui, tu pensa que...
13: Fa patir.
16: L'interessant és estar en contacte amb la gent, com que t'ha mogut les primeres coses per parlar per explicar històries, no? Jo suposo que està molt bé continuar amb aquest contacte, no? I de fet, per no moure'ns de l'extra ràdio, o sigui, ens va cuidar aquesta segona pel·li, no? De com està evolucionant les persones de la perifèria, com està evolucionant el barri, com canvia i quins nous conflictes ens trobem al nostre context, no?
13: Seguint una mica aquest fil, doncs, Carol.
16: Doncs, bueno, això que ha dit la Marina, no? A la nostra pel·lícula Xavales parlava d'una noia que tornava al barri i aquesta pel·lícula Hermanos parla de tres nois, adolescents, que surten del barri i van a una casa a Vallvidrera per primer cop a la seva vida. O sigui, és un altre viatge.
13: L'acabeu d'estrenar, aquesta història dels tres amics adolescents que, exacte, faran aquest viatge cap a la part alta de Barcelona.
18: Venga, largo de aquí.
19: ¿Os queréis callar ya, que no me entero?
20: Es que siempre la tienes que liarte. No nos llega ni para los cordones.
21: En el libro follan, que es algo que se vende mucho, la verdad.
22: Mano dura con estos chavales, ¿eh? Sobre todo mano dura.
21: Pumba, pumba, pumba.
13: Són l'Aiman, en Robert i l'Eric. I qui són? Què en podem saber d'ells?
16: Són tres nois de barri, d'un barri indefinit, de la perifèria de Barcelona. I
13: són amics de tota la vida?
16: Són amics de tota la vida, tres nois catalans. I un d'ells coneix una noia que li agrada a la casa on treballa la seva mare. Llavors, bueno, doncs, en realitat el seu desig seria anar sol, no?, per conquistar la noia. Però els seus col·legues de tota la vida s'acoplen, així com ens ha passat a tots, i comença aquest viatge que parlarà una mica dels seus somnis, no?, i de les seves intencions i també de la seva amistat. I el que els uneix és aquesta part de... Són adolescents que tenen certa innocència que estarà trencada durant la peli.
13: De fet, l'amistat és molt clau en les vostres pel·lícules, almenys de moment. I perquè, o sigui, què us atreu d'aquesta relació? Perquè a Xavales també teníem quatre amigues, ara en tenim tres, en diferents moments... Però per què us atrapa tant?
16: Bueno, per mi i per la Marina també han sigut molt important les nostres amigues, els nostres amics, el nostre desenvolupament emocional, no? Que són relacions que poden durar per tota la vida. Les amigues de Xavala són amigues de la infància i aquests tres nois també són amics de la infància, però també a la vida real, dos d'ells.
13: Ah, es coneixien?
16: Sí, només l'Omar i el Bader, o sigui, els que interpreten a l'Aiman i a l'Eric. Els van trobar al mateix institut i són amics de tota la vida. I creiem en aquestes relacions que et sostenen i que afortunadament nosaltres conservem moltes amistats de tota la vida i ha sigut primordials per a la nostra salut mental, jo diria.
13: I a més passeu de l'amistat femenina ara a l'amistat adolescent, que creieu que és més complexa o menys complexa, o sigui, això, l'amistat que tens als 15 anys, perquè clar, els conflictes són diferents, o les disputes que tens, l'amor que sents, la fidelitat... Com creieu que evoluciona o què diferencia, no?, una edat d'una altra?
16: Sobretot és la passió, no? Quan vas creixent, sí que és veritat que nosaltres també, com dones joves...
13: Joves, nenes. Joves, ho podem dir.
16: Entrant a la maduresa. Doncs augmenta la complexitat, no? Com augmenta la complexitat de la nostra visió sobre el món, augmenta la complexitat de les relacions. I l'interessant és que a l'adolescència l'amistat, per mi, es conforma sobre la passió, no? Que tot se sent molt fort. Llavors, m'agrada molt aquesta cosa de que pots tenir un conflicte i un problema i una baralla i després, al cap de 3 segons, de sobte ja sou amics un altre cop i van canviant aquestes emocions tan ràpid, no? I la intensitat, que em semblava interessant, no? Parlar d'això també, perquè en realitat la pel·li passa en un dia gairebé, no? El viatge també són unes hores i passen moltes coses per dins dels personatges.
13: Sortirem volant en qualsevol moment, noies? Jo no sé si això...
16: No,
13: noies, hem fet un petit canvi d'escenari, perquè fora, de cop, això, un vent i un tifó que no ens esperàvem. Continuem des d'aquí. Vosaltres, a part de ser germanes, éreu amigues? O sigui, compartíeu colla, compartíeu manera de fer, us barallàveu...
16: Sí. A veure, que barallar-se és molt de germanes. Sí que som... És, bueno, jo crec que tenim un vincle molt de germanes, que hi ha aquesta ambivalència d'amor, odi, a vegades, sincerament, no? Som més germanes que amigues. Però tenim la mateixa sensibilitat i per això hem pogut escriure i dirigir juntes, perquè ens agraden les mateixes coses, ens fan gràcia les mateixes coses i tenim la mateixa sensibilitat, no?
1: Jo crec que també com germanes, no sé si tu tens germanes, però que a vegades també et vols cuidar una mica com la teva identitat, no? Perquè com germanes et posen molt en el pack i llavors amb les teves amigues no tens com els conflictes que tens amb la teva germana, no? I a més que no hi ha filtres amb les teves germanes. Llavors, clar, és com tot a saco, sense filtres.
13: I amb què diríeu que us complementeu? O sigui, quan veu descobrir que se us donava bé això de treballar juntes, amb què trobeu que on no arriba una, arriba l'altra?
16: Això ens passa molt, eh? Sí? De complementar-nos. Sí, per exemple, a mi, del guió, a mi m'agrada moltíssim l'estructura, que és una cosa que molts guionistes no és la part més agraïda. I jo crec que la Marina té molt de talent i li agraden moltíssim els diàlegs, no?
1: Sí, per exemple.
13: Per dir alguna
1: cosa. No, però també la Carol té un perfil de directora i a mi el rodatge és que no m'agrada gens.
13: O sigui, m'agrada... On vas passar més nervis, deies.
1: Sí, totalment. M'agrada molt el contacte amb els actors i intentar com transmetre i em sembla molt màgic també quan els actors estan dient coses que tu t'has imaginat al cap i inclús els diàlegs, no? Que em sembla un moment molt, molt particular. Però el tema de la dinàmica del rodatge que ja ens apassiona, a mi són moltes hores, molta gent, molta tensió, és com tot a l'últim segon... No sé,
13: que bé
1: no
13: poder-li sembla... relegar, no?
1: Clar,
13: que ho faci la cara...
1: Clar, i em sembla més guai escriure o parlar amb els actors, no? Una cosa més... Sí.
16: Però el rodatge vam estar les dues molt juntes, molt dirigint les dues, o sigui, no, jo no dudava en pressa bona, sinó era la pressa bona per la totes dues, o sigui, que sí que ens hem complementat, però sigut molt a mitges, hem fet... Clar, és que...
13: Heu fet pinya.
16: Sí.
13: I a la pel·lícula ensenyeu molt aquest orgull de classe amb aquests tres personatges i que dieu que potser vosaltres no veu tenir. Sentiu que ha canviat generacionalment?
1: Sí, una cosa que ens hem trobat molt és que nosaltres, clar, i una cosa que retratàvem també a xavales i bueno, que s'ha explicat molt també a la literatura i és la vergonya de classe, no? I jo crec que és una cosa que ha canviat en les noves generacions. Ara estan molt orgullosos de la seva classe social, o sigui, de les seves arrels. I aquesta cosa de doble identitat que teníem nosaltres, no? Som filles de persones migrades, nacionals, evidentment, i per tant menys complexa, no la tenen ells. Ells estan molt naturalitzats.
13: Estem aquí al bar, la plaça de Plaça Llibertat. I bueno, van passant coses, no? Entren clients, demanen pues, una copa, una birra... Aquí les noies estan demanant unes Coca-Coles... Però bueno, continuem aquí amb la conversa. I vosaltres heu sentit, us ha costat desfer-vos d'aquesta vergonya o d'aquesta por a dir d'on ets?
16: Pues ha sigut un procés, com a tota la vida. Al principi, clar, de la vergonya surt l'orgull, saps? Es necessita tenir vergonya per després estar superorgullosa. I d'aquestes experiències d'aquests prejudicis al barri també ha sortit les nostres històries d'amor al barri, no? I d'amor als nostres personatges i les ganes de trencar estereotips amb les nostres pel·lícules.
13: De fet, ells ara tenen molts més referents també, no? Hi ha en Morat o en La Mínia Mal amb el gest del barri de Rocafonda.

0: Això, vosaltres anàveu una mica més faltades i sentiu que els esteu fabricant, d'alguna manera, també, des del cinema?
1: O sigui, jo crec que hi ha moltes ganes de veure noves cares, gent no blanca, una mica treure el discurs imperant del cinema on la gent migrada està conflictuada amb el tema dels diners, de l'accés a la vivenda, de l'accés a la salut. Són sempre odissees, no? Són temes són com
0: molt
1: dramàtics, no?
0: Exacte.
1: És drama. I naturalitzar les persones de la Catalunya no blanca, que és la Catalunya que tenim ara i que hem d'estar molt orgullosos, no? Que no, ja no existeix aquesta idea de la Catalunya blanca classe mitja.
0: I no són només un, perquè, per exemple, fa molt riure que només hi ha en Morat, saps? El raper ja tenim la quota feta.
1: Clar. No, jo crec que tenia moltes ganes també de tenir com un referent de música també de català, d'origen marroquí, i el Morat també s'ha utilitzat molt per al tema d'aquesta de la meritocràcia, de si vols pots, tens les mateixes oportunitats, no cal que siguis un privilegiat per ser famós i tal, i també hi ha una mica, és un tema que també parlem de la peli, no? Que aquesta cosa que es creuen els adolescents, que sempre, si tu vols, pots arribar on vulguis, i això no és veritat, no? Que tu pars d'un punt que et limita absolutament, no?
0: A la pel·li surt molt aquesta idea de triomfar, ser algú a la vida, tenir un cotxàs, una casa, no sé què, però s'apunta sempre des de la responsabilitat que tenen ells mateixos, no? No es tracta des del sistema, és el que potser no et deixa jugar amb les mateixes cartes.
1: Clar, nosaltres, clar, per escriure la pel·li parlàvem molt amb adolescents i ens trobàvem molt, molt aquest discurs de no, jo si consigo un curro, si tal, puedo ser famoso, si tengo talento, i nosaltres la tesi de la peli és tu pots somiar, perquè la peli és com un somni, però que després et despertes i t'adones que si tu no has sortit d'aquest punt A, no pots arribar al punt B, perquè el teu context et limita, i això s'hauria de tenir més consciència, no? De que aquesta cosa de somiar que pots arribar a qualsevol lloc és el contrari de la consciència de classe.
0: I a més tenir una feina, per exemple, que surt un amic seu allò, m'he fet rider i cobro 7 euros l'hora, d'aquí, vamos, estrellato.
2: Perquè com tu ho has dit, aquesta és la clau, no? Si responsabilitzes a l'individu de si ets pobre perquè no t'ho has currat, ja deixes de mostrar que no, que són problemes estructurals i que no tots partim del mateix inici, sinó hi ha privilegis i no arribarem tots per al mateix esforç, no? Hi ha gent que surt de la casella 1, hi ha gent que surt de la casella menys 12 i no, i és un discurs fals el de la meritocràcia.
0: Amb ells a sobre també se'ls afegeix el racisme, no? Aquestes rèpliques de d'on ets? Però no, de veritat d'on ets? O que se'ls parla, no se'ls parla en català pel seu color de pell. Això en parlàveu amb ells, amb els protagonistes?
1: Clar.
0: De casos que els hi hagin pogut passar?
2: Sí, de fet vam fer una documentació molt extensa per escriure el guió, vam parlar amb molts adolescents i hi ha elements al guió que són escenes que es repetien a les seves anècdotes habituals, l'assetjament policial, aquestes preguntes microracistes que són superracistes en realitat.
1: La veritat és que no volíem centrar-nos en el tema del racisme perquè, clar, perquè al final és una altra vegada, s'ha de parlar de racisme perquè sigui una per un personatge no blanc, i llavors no és centrar-nos en això, no és el tema principal de la peli, però no dir-ho és blanquejar també, llavors els atravessa però no és el conflicte principal ni molt menys, i totes les anècdotes que passen a la peli són coses que ens han explicat però no una vegada ni dues, no, o sigui, no volíem utilitzar-ho, aquesta anècdota és real, ho posarem, no, és com sempre ens explica el mateix. Entra en un centre comercial, els persegueix el segurata i els nois blancs no. Bueno, això, les parades policials són una brutalitat, no? I
0: aquest demanar la identificació sense cap motiu aparent.
1: Sí, exacte.
0: O quan arriben a la festa, no? Que és allò, vine, però mai seràs ben bé dels nostres. Una mica...
1: Clar, sempre hi ha una certa distància, sí. I encara que, bueno, superficialment sembla que t'acullen, en realitat quan tu pots, sense parlar del final, però parlant-hi, si tu t'has de moure del privilegi, llavors les coses canvien, ja no ets tan benvingut.
0: I a més són tres protagonistes que debuten.
3: Oye, ¿quieres venir a mi cumple?
4: Mira, me toco el mamoso. No se me confunda.
5: A la high class, activos.
4: Te ha robado el cora y eso se queda mafioso.
6: No chavales, yo es que al final no voy a poder ir.
7: ¿Pero qué dices? Yo sabía yo, hermano. Eso te interesa, esa tía y la puta fiesta.
0: en Bader Ubahasu, l'Omar Mills i en Pau Márquez, que això els veu treure de...
1: Bueno, el Pau ja havia fet una pel·li amb la Carmen Machi, que havien fet un street casting molt... Ell sempre explica, no? 1.000 nens, en van veure 10.000 nens. No, i és que és increïble aquest nen. I el va fer una pel·li amb 12 anys i després s'ha seguit formant i ja el vam trobar perquè això, perquè és en Llenos de Gràcia, aquesta pel·li, i després els altres dos no havien fet mai res i el vam trobar a un institut.
0: També en veu veure moltíssims, no? Què els va fer dir? Són ells, i a més amics. Tu a l'Instagram em sembla que d'en Bader dius amor a primera vista, allò sí. És ell.
1: No, és que clar, o sigui, és veritat que teníem una directora de càsting que es diu Mireia i ella està molt habituada a detectar una mica el talent natural en els nois, no? I el feia street casting i treballar amb actors naturals i llavors una mica és, primer, que els personatges s'identifiquin amb aquests nois, no? Que tinguin les mateixes característiques, la mateixa visió del món, no? Per exemple, el personatge del Ayman, del Bader, li dèiem tu com t'imagines de gran, com és la teva família, què voldries fer, com t'identifiques, i coincidia molt amb el personatge. I bàsicament és aquesta entrevista primer, que sigui molt semblant al personatge, perquè no hi ha tant canvi entre el que han d'interpretar i el que són. I per altra banda, la sensació de que puguin improvisar una mica, que tinguin imaginació, que tinguin ganes, no?, també d'experimentar i d'arriscar. Llavors és un dels temes que s'han de tocar per trobar un bon actor no professional.
0: I què té d'especial treballar amb gent que comença? Perquè a Xavales teníeu actrius que havien treballat, la Vicky Luengo, l'Elisabet Casanovas, la Carolina Juste... I això, què trobeu ara aquí, la diferència? Què té de divertit?
2: De divertit té moltes coses, però de difícil també, saps? Amb actrius professionals, doncs ja estem en les eines, són més ràpides, les preses es poden fer amb menys temps, el rodatge pot ser més dinàmic i còmode. Amb ells, doncs, tenen un ànima i ells mateixos se senten tant els personatges que tenen una habilitat també increïble. Bueno, són maneres diferents de treballar. Amb actors no professionals requereix molt més esforç i molt més assajos.
0: I paciència.
2: I paciència. Però bueno, també a nosaltres ens encanta també aquesta feina.
0: I teniu una mica allò, sensació de... Saps allò quan tornes de campaments, de voler-hi tornar, de la convivència? No sé si vau fer molta convivència amb ells o... Bueno, ara també potser us esteu veient més en promoció. Com ho porten, tot això? Entrevistes, veure's a les pantalles...
1: Sí, no, o sigui, quan va acabar el rodatge sí que va ser com... Ostres, hem entrat en una bombolla, érem al centre d'atenció, estàvem en un institut fent una classe de mates i de sobte som al centre d'atenció i amb milions de mirades i persones treballant al nostre voltant, cada dia el maquillen, el canvien de roba, fan massajos, hores i hores, estan al centre d'una càmera, i llavors quan va acabar el rodatge va ser com, uau, jo ara no sé... que vull fer com mi vida. I ara la realitat s'estan formant per ser actors. Bueno, el Pau ja té una supercarrera de formació i ara com que comença la promoció tenim WhatsApp tots, estem sempre parlant, enviant coses, estan més apujat això, tenim no sé quants likes, què passarà amb la pell, estan molt nerviosos i
0: estan
1: molt
0: pendents.
1: Sí, estan molt contents, molt oh, wow. Contents.
0: Anem acabant, però Carol, tu dius que tens la voluntat d'arribar al gran públic amb les teves pel·lícules i que s'ha d'apuntar alt. Cal ser ambicioses?
2: Sempre, i vull uns pressupostos igual que dels homes, i vull pressupostos increïbles per fer megaproduccions.
0: Mira, com deia l'Aina Clotet ara a Cannes.
2: Veus? Doncs estem totes d'acord.
0: Que ella deia, perdona, però deia, per què no tenim, o sigui, nosaltres ens donen els 4 milions, però per què no tenim els 10 que els donen als tios?
2: Pues per què? Pues per què, això? Això em demana jo, perquè és una societat molt masclista i és un ofici molt masculinitzat, i encara ens falta això, aquesta franja de... Bueno, sí, ara hi ha moltes directores molt interessants, però sempre fem pel·lícules de baix pressupost.
0: Però venim de Xavales, que va ser un èxit, o sigui, va guanyar la Biznaga de Plata a Màlaga, nominades als Goya, un Gaudí per l'Àngela Cervantes. No, o sigui, el pressupost no ha canviat?
2: Sí, sí que ha canviat. Afortunadament hem fet de la pel·lícula més còmoda i ha sigut i més gent ha apostat per nosaltres i molta més confiança i ha sigut un procés diferent, no? Ara que hem tingut aquest recorregut, òbviament, però bueno... Vull fer una pel·lícula de 10 milions i no, aquesta pel·lícula no és de 10 milions.
1: Mira les dades i és al·lucinant com pot ser, perquè no només és la gent que confia, sinó són les institucions, són les plataformes, és tot els milions de filtres que has de passar per aconseguir els diners per una pel·li. És com, són molts anys.
0: És una gincama, i, encara, sí, una gincama. Per vosaltres.
1: I llavors, sempre, al final, la legitimitat té cara d'home, encara. I la gent confia, les institucions estan confiant en en la figura de l'home, del director mític, no? I està costant molt trencar això. I per això tenem el pressupost. És una qüestió de perpetuar els estereotips i el legat del patriarcat.
0: I la seva germana es pixa de riure. S'ha quedat a gust, home, ja. Noies, la xica puede salir del barrio, pero el barrio no de la chica, deieu a xavales. Ho heu reconfirmat? Amb hermanos? Què en traiem? Mans al cap, Carol, mans al cap.
2: Que puc aportar, a més aquesta brillant frase que no sé de qui és, la veritat. És de la Marina, però jo l'havia escoltat abans. Jo l'havia escoltat...
0: Ja es barallen, bueno, no, les germanes. Ja es barallen.
1: No, jo la vaig escriure perquè me la van dir un dia un tio. I m'ho va dir un tio que jo vaig dir no sé què, m'ha sortit la tentoquillo, i un tio em va dir, hòstia, el bar, no sé què, i no sé, no és mia, però me la van dir, no sé.
0: Apropiada.
1: Apropiada.
0: Aquests dies, a més, també, ja aprofito per dir, s'ha celebrat el Festival de Mora a l'Art aquí, el Festival d'Arts de Carrer de l'Hospitalet. Hi ha una mai heu vingut a aquesta edició o el freqüenteu?
2: Sí, és que a mi m'encanta l'Hospitalet perquè hi ha tantes activitats culturals, és que a sobre dansa, que costa tant que la gent vagi al teatre, doncs es fa dansa al carrer, veus contemporani al carrer i a sobre es fa a tots els barris, no? És molt interessant.
0: Doncs des d'aquí, home, un petó del Festival de Mora a l'Art i moltes gràcies, Carol i Marina Colar Rodríguez. Rodríguez Colar, no?
2: Rodríguez Colar.
0: És el giro.
2: L'ordre dels factors no altera el
0: paradigma. Doncs moltíssimes gràcies, Colar Rodríguez, Rodríguez Colar, directores d'Hermanos, que s'acaba d'estrenar als cinemes, i nosaltres tornem cap a l'estudi. Gràcies, noies.
2: Merci a tu, gràcies.

0: Tot és comèdia.
1: Ni quarts ni hores.
2: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
1: Joc d'històries.
3: No és com un programa clàssic.
1: I anys i panys.
4: Som la família Ferrer.
1: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la SER i SER Catalunya fem sonar els Idea Ràdio 2026.
5: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
6: I aquí a l'estudi parlem amb un mitjà cultural que està d'aniversari.
7: I don't know what you heard about me.
8: Però què ha passat?
7: Get a dollar out of me. No said I like no birds you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.P. I don't know what you heard about me.
6: Marian Vélez i Maria Roca, com esteu?
9: Hola, molt bé, molt contentes.
10: Molt fresquetes aquí.
6: Veniu en representació d'unes quantes més que formeu 5 cèntims. Mm. Per qui no sàpiga de què estem parlant, com us presenteu vosaltres?
9: 5 cèntims som una agenda cultural de Barcelona i voltants, que ara s'està començant a desbordar, a part de ser una agenda. Som un mitjà cultural.
10: Sí.
9: Som unes amigues que fan il·lustracions i fan disseny i fan comunicació i som una mica un aglutinador de plans com contraculturals de la ciutat.
6: Vau començar després de la pandèmia, més o menys, no? I què trobàveu a faltar a Barcelona o quins motius us van fer empènyer a començar aquesta agenda?
9: O sigui, clar, no hi havia res. Com nosaltres venim de la pandèmia, ens ajuntem, tenim ganes de fer coses, estàvem a la uni encara i va ser una mica una manera de també buscar-nos plans per nosaltres. Dir, vale, què es fa? Cadascuna sí. té com els seus petits mons on pot trobar plans, o sigui que ja va sortir com una mica natural. Com entre ganes de fer alguna cosa juntes, de passar temps juntes i crear alguna cosa, amb la necessitat de tenir un espai on aglutinar-ho tot i que fos fàcil també per la gent en aquell moment que sembla que no hi hagi res a la ciutat, de dir, vale, potser si encara hi ha espais que estan programant, està sent un moment molt difícil per les sales i per tots els llocs de que la gent torni a anar a consumir cultura, bueno,
10: sí,
9: a anar a espais culturals.
10: Sí, jo crec que va néixer de ganes de fer coses i de reunir-nos i ser amigues també, una mica.
6: I creeu aquesta mena d'eina de resistència, no?, que dieu també. Resistència a què? O sigui, resistència a la gentrificació, a que cada cop hi ha menys comunitat. Aquí sí, podríem afegir moltes coses, però vull dir, endavant sí. vosaltres.
10: Jo diria que a tot. O sigui, jo diria que tot el malestar que hi ha a la ciutat ara mateix, o sigui, no només la gentrificació, sinó que la cultura realment no troba el seu lloc, o sigui, i per conseqüència crec que els joves, o tampoc vull dir els joves com a tal, però les persones que consumim cultura tampoc el trobem, per tant, jo crec que és una mica resistir-nos a tot això, no sé.
9: Sí, també, o sigui, no... Tant com no trobar el seu lloc, sinó que tampoc t'ho posen fàcil per trobar aquests llocs. I els llocs que hi ha els estan matant.
6: O sigui, bueno, la Descomunal ara tancarà a finals d'any.
9: Sí, sí, la Descomunal, la Meteoro també està en constant lluita, ara tornant a obrir el Pomarejo. O sigui...
10: Bueno, sí, per no parlar de tots els cinemes que han tancat Total. Durant aquests anys. O sigui, molt fort. Però sí, o sigui, és lluitar una mica contra que aquests espais no morin.
6: Mm. Perquè vosaltres sou de Barcelona, totes les
9: jo
6: que formeu al
9: sí.
6: grup.
9: Jo sóc l'única que no, que sóc de Cambrils. Sí.
6: Però tu ja t'ho sí. sents.
9: Ja, ja m'hi sento.
10: Però precisament crec que també és interessant això perquè buscaves com fer-te la ciutat teva i és com hi ha molta gent que no és nascuda a Barcelona que de sobte no sap quins espais moure's i de sobte han fet com vale, pues, anem a trobar-los i anem a com veure quins espais culturals ens mouen.
6: I amb tot això que estem parlant, li heu arribat a agafar tírria a la ciutat?
10: Sí, 100%.
9: I és que en la línia de que sóc l'única que no sóc de Barcelona, crec que precisament perquè ho comparo tota l'estona, jo sóc de Cambrils, que és un lloc on la cultura, o sigui, existeix, però és molt difícil, i és un poble que està al costat de Salou, que és la màxima gentrificació. Uf. O sigui, jo he viscut allà, i venia aquí de sobte que hi hagi coses a fer tota l'estona interessants,
10: no?
9: I que m'apel·lin directament.
10: És molt
9: heavy. O sigui, jo vull dir, evidentment, totes les problemàtiques de Barcelona m'afecten sí. moltíssim.
10: Sí. Jo ho dic així, però realment, o sigui, jo m'estimo molt la ciutat, jo vaig amb bici sempre i m'estimo tant la ciutat que em quedo encandilada mirant com els carrers i penso, jolín, és que no viuria enlloc, o sigui, viuria a Barcelona i punto, i m'agrada. Però al mateix temps és una relació amor-odi molt forta, o sigui, jo em barallo cada dia amb un guiri, amb el que fos, i m'enfado moltíssim tota l'estona.
6: I bueno, la comunitat, no?, que també intenteu crear, i aquest reenamorament de la ciutat comença això, sent amigues.

0: Com treballeu? Com treballa 5 cèntims?
1: Oh, sí. Buah. Principalment, o sigui, la paraula que més ens defineix és l'autogestió, perquè al final som autogestionades, assembleàries.
2: Intentem,
1: encara que sempre com acabem anant cap a la democràcia, però sobretot és això, som un grup paral·lel, en plan no hi ha com cap mena de superioritat, simplement som 5 noies que treballem horitzontalment, encara que ara ens estem professionalitzant, i llavors això porta que unes estiguem més implicades que altres o que estiguem més a tope amb el projecte.
0: Què voleu dir? O sigui, amb què està canviant? Amb aquests 5 anys de carrera?
2: O sigui,
0: va tot cap a la professionalització? En quin sentit?
2: 5 cèntims no deixa de ser una cosa que fem a banda de les nostres feines, que neix una mica com a extraescolar de fer collage i quedar a casa
0: i estar... I tallar-vos el serrell.
2: Evidentment. Sí. Ara sóc l'única que porta serrell ja, però...
0: Aguantant, resistència.
2: Però a mesura que ens hem anat fent grans, ens hem anat fent amigues, han canviat també les maneres com treballem i ara hem volgut portar-ho a una manera on ens sentim totes còmodes, on s'adapti a la vida de cadascuna, perquè al final doncs, l'Anabel no viu a Barcelona. Algunes estan volcades moltíssim amb la seva feina i no tenen temps, evidentment, per fer una cosa que ara mateix no ens està...
1: aportant
2: més que tenir aquest projecte i passar-nos molt bé, però ja està.
1: Exacte. O sigui, la professionalització vol dir que puguem dedicar-nos a això full time, en plan, és a dir, que sigui un curro, perquè és que al final molta gent ens ho diu, no entenc per què 5 cèntims no és una... O sigui,

0: A la gent com nosaltres tampoc.
1: Cap subvenció s'ha rebut aquí.
2: De moment no, de però moment estem, no. Per això estem ara assessorant-nos sí. amb l'Anna, que entén més de subvencions. Sí. Nosaltres al final tampoc hem estudiat res relacionat amb això, llavors no. necessitàvem un cop de mà i estem en això.
1: I cada mes com funciona això? Obriu convocatòria i la gent us envia els plans que se'ls acuden
2: per
1: o que
2: una
1: són
2: banda,
1: seus?
2: Sí, estem nosaltres com a sí. persones també que anem a coses i ens guardem, la gent ens envia i des de fa un temps vam obrir un formulari perquè ens arriba com informació per totes bandes, per correu, per Instagram, amics, i va ser una mica una manera d'ordenar-ho i després fem una sí. curadoria d'això i també m'ha estipulat uns criteris de per què incloure'ls a la gent, és a dir, que siguin mínimament accessibles, diversificar, és a dir, vale que nosaltres aniríem, però potser també podem obrir a públic més jove, és a dir, més infantil, o el que anirien els meus pares, per exemple, també, com que hi hagi una mica de tot, però sempre dins dels nostres criteris.
1: I sí. també hi ha aquest, o sigui, aquest marc de fer una mica la contra i que no tot sigui la cultura des del consumisme.
2: Exacte,
1: no?
2: Sí, sí.
0: I també que, o sigui, el que tu dius, que sigui en plan també una mica accessible per tothom, és a dir, que no sigui una entrada de 40 pavos o un festival de 100 euros al dia. Vull dir, anem a aterrar-ho i anem a fer plans com accessibles i, sobretot, barats.
1: I l'oferta, o sigui, aquesta contracultura barcelonina, amb els 5 anys que vosaltres porteu de militància, n'hi ha moltíssima? O ha canviat? La gent s'ha posat les piles?
2: Sí, sí. És guai també perquè com tenim agendes de fa 5 anys podem veure l'evolució
0: sí.
2: com és un arxiu, que aquí l'Aitana que és molt fan de l'arxiu i sempre és com guardem-ho perquè això d'aquí uns anys, però és veritat, o sigui, jo l'altre dia com pel rol dels 5 anys que hem fet la festa i tal, mirava enrere i era com buah, aquesta gent que feia coses fa 5 anys que no fa tant, fa 5 sí. anys, però potser aquest col·lectiu s'ha dissolt i n'ha sortit un altre i el mateix amb els espais.
0: O els espais es modifiquen, o sigui, en plan canvien de nom o es regeneren, o sigui, ja com, jo crec que tota l'estona està com amb metamorfosi la ciutat una mica.
2: Sí que és, bueno, és el que deia abans, que hi ha molts espais que recordo com a viure'ls com al 100%, en plan que feien moltíssima programació, que era potser més fàcil, que s'han anat degradant perquè no els hi permeten fer l'activitat que fan.
1: Clar, perquè és que és una mica això, vull dir, avantatges i desavantatges de crear o de portar cultura a Barcelona, quins diríeu? Perquè per una banda és aquesta cosa de l'intercanvi, que pot ser molta xarxa, però per l'altra també és molt salvatge.
2: Sí, jo crec...
1: O hi ha molta competència, però... no sé com ho diríeu vosaltres.
0: No, jo és que precisament crec que la part aquesta de que hi ha molta xarxa ho cura una mica tot, en plan, no ho cura tot del tot, però és com que crec que la gent està molt, molt en contacte amb els altres i és com que jo crec que si tu obres un espai saps perfectament qui té un espai semblant o qui té un projecte semblant i crec que això també fa que es generin moltes connexions.
2: Sí, tot i que també tinc la sensació de que és una mica una jungla de a veure això, qui té més contactes, com fins on puc arribar. Al final, el món de la cultura és una mica això, per sort. Crec que els espais on ens movem intentem també que siguin com bon rotllo. No, però, o sigui, que no sigui clar. Com això, només consumir cultura, en plan, i a veure qui dona més, no sé què, sinó escoltar una mica les necessitats de la gent que va als espais, no? Com què no s'està fent ara? Sí, no sé.
0: Exacte.
1: Després en destacarem alguns de l'agenda de juliol, d'aquests plans que acabeu de publicar. Tot això ho feu mentre cadascuna teniu les vostres feines. Marian, tu amb l'Anabel sou les que porteu les il·lustracions, em
0: I
1: sembla?
0: I la Mercè també una
1: I la
0: mica.
1: Mercè.
0: Sí, exacte. És com que al final les tres van fer Belles Arts, jo m'he acabat dedicant l'Anabel també una mica, però fem com això, disseny i il·lustració les tres.
1: I en el fons és una mica aprofitar el talent de cadascuna.
2: Totalment.
1: No?
0: Sí, jo crec que també, inclús algun cop la Mary i l'Aitana també s'han animat a fer
2: refluixar, No, a retallar coses, enganxar-les i donar gràcies.
1: Perquè tu, Maria, ets la dels rosegadors.
2: Sí, exacte. És fort, que és que això de veritat va sortir com de
0: la
2: que l'Aitana i jo que ens feien bromes i al final ha agafat com una dimensió que és, sí.
1: és super segell.
2: Bueno, molt pesada, sí. Està clar, que no paro fins
0: una
2: que
0: rata.
2: Ho aconsegueixo.
1: Ara que has dit rata, parlem del merchandatge i de les samarretes, perquè per què posar-te guapa quan pots posar-te rata?

0: I les samarretes i tal va ser com una gran ajuda. Al final va ser com, vale, no estem guanyant cap extra, a part de les col·laboracions puntuals que fem, anem a fer alguna cosa perquè, per guanyar diners, o sigui, més que res perquè el projecte es pugui sostenir com a tal.
1: Vau celebrar els vostres 5 anys amb una festa a la Nau Bòstic, com va anar?
2: Superbé! Sí, va ser molt, molt emocionant també, sí. Com poder tenir per fi un moment d'estar a les 5, que ja és una cosa que costa.
0: Total.
2: I envoltades de gent que ha estat com al principi del projecte o potser que ens ha conegut fa més poc.
0: Sí, va ser molt guai.
2: Sí, i poder programar com que vingués el Jaume a tocar la guitarra.
0: Sí, exacte.
2: També van venir un Tostau, que són com un projecte que va sorgir de...
0: Arrel nostre.
2: Sí, de tres noies que volien replicar una mica l'agenda de 5 cèntims però a Lisboa.
0: Sí, exacte.
1: Perquè els problemes de Barcelona es veu que també passen a altres ciutats, no?
0: Sí, de fet a Lisboa està pitjor.
1: Sí, o sigui, això n'heu parlat amb ella?
0: Sí, 100%. Sí, som amigues al final. O sigui, al final han vingut aquí tants cops, o sigui, com tants cops ens hem portat tant, que són col·legues i la seva situació jo crec que està pitjor que aquí, pel que expliquen.
1: Culturalment, d'habitatge...
2: Sí, també és una ciutat molt més petita, reben zero ajudes per fer... projectes culturals...
0: I estan tancant molts més espais allà.
2: Sí.
0: Sí, sí, pel que diuen, és això.
1: Però és que bé que poguessin també, bueno, vull dir que aquí els hi feu una mica un lloc,
0: sí,
1: no? Sota l'ala. Mirant enrere d'aquests 5 anys que porteu, esteu contentes del que heu creat? O sigui, aquest punt d'orgull?
0: Sí, 100%.
2: Sí, molt.
0: Sí, jo ploro a vegades.
2: Sí, a veure, tampoc com... A vegades no em vull deixar enlluernar perquè és veritat que han sigut 5 anys de veritat, deixar-nos moltes hores lliures per fer això, però que és que al final... És a dir, no haguéssim arribat on estem ara sense haver sigut amigues i amb ganes de viure a la ciutat com volem.
1: Perquè com us agradaria veure Barcelona d'aquí un temps? O ara mateix, eh? Però vull dir, això de Barcelona només és bona quan la bossa sona, ens en desfarem mai?
0: A mi m'agradaria caminar. Vaig dir una cosa molt d'esto, però per plaça Catalunya sense ni un guiri. Ja està. Que no ho faria, realment, perquè no m'agrada plaça Catalunya, però simplement com saber que ho puc fer.
2: Jo és que crec que venim... Bueno, almenys jo ho he sentit així, com que la il·lusió... És una cosa que s'ha perdut una mica en els darrers anys, en molts sentits. Com sento que viure a Barcelona o a moltes ciutats t'empeny una mica com a la part negativa, perquè has d'estar lluitant tota l'estona als espais on estàs, tant als espais on vius, als espais on et relaciones. Pues, per somiar, ja m'agradaria que el que fos sigués pensar als espais on... O sigui, no ve de que fos una cosa negativa, sinó que tornés la il·lusió perquè existissin els mitjans per fer les coses com calen, no? Que no fos tan difícil que existís una sala, que programés activitats contraculturals, que fos més fàcil tenir espais de no consum on quedar amb els teus amics...
0: Sí.
1: Bueno, no, i sense el perill constant o l'amenaça de que sembla que tanquin totes.
2: Total.
1: Sí, i ara sí, però noies, intentem això, buscar aquesta il·lusió que deies tu ara, Maria, però escoltem les veritables caçadores de plats de Barcelona i voltants. On s'ha d'anar aquest juliol?

0: Noies, Barcelona s'ha de posar guapa o s'ha de posar rata?
1: S'ha de posar rata.
2: Rata i fumar molt.
0: Totalment.
2: El rata
0: fumona, eh?
2: Rata
0: fumona.
1: Sí, embrutar i molestar.
2: Sí, sobretot els guiris. En plan, sí. Si li podem com escabir-nos entre els guiris i com anar-nos tombant.
1: Espantar-los.
2: Sí, 100%.
0: Les samarretes de Barcelona posen rata són una mica la joia de la corona, potser. Els pòsters, el moneder, tot això financia en part el projecte.
1: Sí, sí. Sí, sí. Està començant... Sí. Bueno, sí, fins ara ha sigut una mica... quedar-nos a zero.
2: No, no, de fet, l'any passat ens va sostenir fins ara. Sí. O sigui,

0: comencem, Maria Marian?
1: Vale, hem portat dos plans cadascuna.
0: Estupendo.
1: Sí. Jo començo amb un festival que es diu Poesia i Més, que faran al Maresme de l'1 al 12 de juliol. És un festival, evidentment, de poesia, però fan altres coses, fan concerts, fan performance. Jo he destacat alguns noms, és gust personal, però mireu la programació perquè hi ha moltíssims noms. Mm. Com la Júlia Barbany amb una performance, Clara Aguilar, i més tirant cap a la música, també la Júlia Colom, la Uineta, Ciutat, també visqui bé l'Albert Serra, per si algú s'atreveix a anar, i sí, és com per diversos pobles del Maresme.
0: Demà tindrem un dels directors, de fet, que també ens en podrà parlar una mica més, o sigui que tot queda lligat.
2: Que guai.
0: Perfecte. Marian?
2: Vale, jo, així com a més música, el 11 de juliol, que és el cap de setmana que ve, diria que durant tot el cap de setmana són festes del Raval, i com a la plaça Vicenç Martorell, que és la plaça de l'Espai Mallorca, s'organitzen uns concerts, que entre ells toca Yuki Valverde, Minibus Intergalàctic, i punxen Gija i Top DJ Set.
0: Perfecte. Jo vaig apuntant tot. Vaig Maria.
1: Apuntant. Jo després tirant cap a també el que més m'agrada, que és el cine, i és ara no és l'època perquè fa molta calor, i el cine a la fresca no crec que existeixi, però hi ha molta oferta de cinema gratuït i a la fresca a la ciutat, a molts centres cívics. Jo destaco el cicle Pantalla Barcelona, que està a molts centres cívics de la ciutat, o sigui, si mireu la web flipareu, però destaco dues pel·lícules que són Un sol radiant i Los Tortuga. I després, al CCCB fan el cicle de gandules, que sempre va en relació a l'expo que es fa en el moment, que ara mateix el cicle és Velles i Eternes, llavors hi ha pel·lícules increïbles. Jo tinc moltes ganes d'anar a veure La mosca i Paris is Burning.
0: Ens hi trobarem, doncs.
1: Exacte.
0: Marian, l'última, no?
2: Vinga, sí. Ja, així com un festival més cap a dalt de Barcelona, tenim el Xiringuito Fest, que es fa a Can Basté. Llavors és un festival bàsicament de foto i autoedició i autopublicació, i es fan com paradetes, tallers de més relacionats amb la fotografia, com fotobrodat, i també hi ha una exposició per Palestina.
0: Per triar i remenar aquí les de 5 cèntims, perquè a més veu això, o sigui, tallers, cinema,
2: sí, una mica
0: concert,
2: de tot. Sí.
0: Doncs per 5 anys més de 5 cèntims i molts més també de la vostra amistat. Noies, moltíssimes gràcies per venir.
2: A tu.
3: Ai, mira que lligat el Yuki.
0: Has vist? Ens hi veurem també. Gràcies, Marian Vélez i Maria Roca. Ens veiem. Moltes gràcies.

0: Tot és comèdia.
1: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de La Roja amb el Tío Faja i Gonzalo Álvarez.
2: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
1: Liderats per Cristóbal Chassent.
3: Cachondeo, riure.
1: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
4: És gratis, eh?
1: Més informació a casinobarcelona.com.
5: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.
6: De final del programa d'avui. Ara sí, Pep Saula, com estàs?
7: Molt bé, bon dia.
6: Què, com va anar la festa major del tour, que en deien, no?
7: Bé, molt bé. Nosaltres hi vam tocar amb Sexeni. Va ser curiós. Bon concert, molta afluència. Hi havia una certa proporció bastant considerable de guiris despistats, que no acabaven d'entendre què és el que passava i per què estaven... El nostre concert encara, però el concert de la Dilla Russa estaven descol·locadíssims.
6: Oi, clar, desubicats.
7: Però bueno...
6: Però tu no vens d'allà, perquè això ja et ve una mica lluny de fa una setmana. Vens d'un altre...
7: Jo vinc del Vida Festival, sí. Porto 2 dies a Vilanova i avui hi tornem.
6: Ets un habitual...
7: Ja. Sí, un parroquià. Un parroquià del Vida Festival.
6: Molt bon cartell aquest any.
7: Molt bon cartell. Molt bon cartell.
6: Saludem en Pau Puig, company de programes, què tal?
8: Molt bona tarda, què tal?
6: Parlem ara del tour, parlarem de tours amb en Pep Saula, que s'ho ha agafat una mica així, que a mi em sembla molt bé aquesta secció que farem. I què passa avui a la tarda?
8: Avui a la tarda comença el tour, és el primer cop que el Tour de França arrenca des de la capital catalana i participaran 184 corredors repartits en 23 equips que es disputaran les tres primeres etapes íntegrament a Catalunya. És la quarta vegada que el tour passa per Barcelona i acaba a Montjuïc.
6: I avui no serà diferent perquè aquesta primera etapa del Gran Depart també acabarà a la muntanya de Montjuïc.
8: Sí, Clàudia, aquesta primera etapa d'avui és la contrarrellotge i per equips serà plenament interurbana, recorrent alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat, com la Sagrada Família, Passeig de Gràcia o el Parc Joan Miró. Demà la segona etapa sortirà de Tarragona i acabarà també a Montjuïc, i dilluns la tercera etapa sortirà de Granollers i passarà per diversos municipis catalans, anar pujant fins a arribar a Les Angles, ja a França.
6: Exacte, ara ho deies, eh? Vic, Taradell, que ens ho coneixem bastant.
8: Pobles
6: i ara
8: que
6: el que... Exacte, el que vol saber la gent, restriccions de mobilitat.
8: Les principals afectacions d'aquesta primera etapa d'avui seran al districte de Sant Martí, a l'Eixample i Sants Montjuïc. Els carrers per on passarà el tour quedaran totalment tallats al trànsit. Fa un quart d'hora, més o menys, que s'ha tancat tot el circuit i ja no s'hi pot circular, i les afectacions es mantindran aproximadament fins a 8:45 del vespre. Per tant, la principal complicació és travessar d'una banda a l'altra el circuit, els que hagin de travessar d'un punt a l'altre. El carrer Aragó queda tallat, així com els trams de Passeig de Gràcia, Rambla Guipúzcoa i dels carrers Mallorca i La Pan. I també hi haurà diverses línies de bus afectades. Per això l'Ajuntament recomana utilitzar el metro, que incrementa avui la seva freqüència, i també hi ha restriccions a les rondes.
6: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Pau Puig.
8: Gràcies.
6: Us seguim a l'hora 14 amb en Xavi Avelló.
8: Fins ara.
6: I ara sí, secció de Pep Saula.
7: Avui parlarem de tours.

0: Aviam, aviam. La bicicleta, tal, Le Grande Part... No hi ha cap secret aquí, eh?
1: Bueno, no et pensis, eh? Havia pensat de fer una secció que parlés de cançons pop relacionades amb ciclisme, però era un fil que veia que no hi havia moltes coses a estirar, però no podia sortir el Tour de França de Barcelona i aquest mateix dia no ficava a la meva secció una mica de Manel de Boomerang.
2: Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar...
1: Aquesta cançó que relata la història d'un dinar familiar amb moltes anècdotes de Guillem Gisbert, parla també d'un dinar que va ser tot just fa 30 anys, quan Miguel Indurain es jugava el seu sisè tour consecutiu a les rampes d'Otacam, on es va fondre i va acabar perdent l'etapa i la competició. I això va inspirar aquesta cançó molts anys després, el Boomerang dels Manel.
0: Ens ho hem sentit just pel fragment.
2: Però

0: Clar, imagina que passa alguna cosa aquest tour que inspira alguna cançó que surti d'aquí 15 anys. Vés a saber.
1: Es repetirà la història? Qui sap? Però bé, explicada aquesta anècdota, ara sí que anem a la secció en si mateixa. I tot i que no parlarem de ciclisme avui, sí, ara ens fiquem serioses i serioses, parlarem de tours. Avui es porta una selecció de tot d'anècdotes, així una mica estrafolàries, que s'han vist en gires d'artistes musicals. Els americans Van Halen són coneguts arreu pel seu rock hortera, pels solos de guitarra impossibles i pels pentinats de més mal gust que haureu vist a la vostra vida, però dins de la indústria eren coneguts també per una altra cosa. Us dono una mica de context. En el món de les gires existeix un document que es diu Rider, que és un annex al contracte que signa un artista per fer una actuació, on hi ha tots els requeriments de l'artista per part del promotor. És a dir, si necessiten aquests altaveus, aquests instruments, aquesta taula de so, tal, tot això forma part d'un document que és el Rider tècnic, i hi ha una altra part, que és el rider d'hospitalitat, que és on hi ha els requeriments de l'artista a nivell d'hotels, menjar, beguda, etc. Tots hem sentit a parlar d'històries d'artistes que demanen ampolles de vi,
0: coses raríssimes,
1: flors decoratives exòtiques,
0: peluixos,
1: caríssims, exacte, tot aquest rotllo. Però els Van Halen, tot i que, a veure, tenien les seves cosetes, no ens enganyarem, demanaven una cosa que era genial, que era un bol ple d'M&M's on no hi podia haver cap M&M de color marró.
0: No m'ho puc creure. Hi havia algú que estava allà a anar-los traient els M&M's de color marró.
1: Exactament. I tu diràs, per què ho feien, això?
0: Clar.
1: Doncs era una manera d'assegurar-se que s'havien llegit bé el contracte i el rider i que la gent no es passava res per alt.
0: O sigui, era una mica els repel·lents de la classe, allò de...
1: Sí, era un test. Ficaven a prova l'organització d'aquesta manera.
0: I per aquí, per Catalunya, la gent què demana als riders d'hospitalitat? O sigui, Sexteni, us poseu quisquillosos?
1: No, no massa. Demanem un camerino tancat, si pot ser... Clar, pensa que les gires per festes majors poden ser una cosa bastant durilla a vegades. Sopa calent amb un plat a taula, res...
0: Res excèntric.
1: Sí, però si podem evitar la quatre quesos i el lomo queso, millor, saps? Vull dir, un menú de 15 euros de bar de poble...
0: Està
1: jo,
0: molt bé.
1: Jo amb això soc feliç. I, bueno, i després sí que demanem 48 cerveses i un parell d'ampolles de ginebra,
0: ja,
1: però bueno, això ja és una altra cosa.
0: Ja en parlarem,
1: sí,
0: d'això.
1: Sí, ja en parlarem. Són molta gent de gira, són molts.
0: Suposem, suposem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I no podíem parlar de gires i no parlar de la Taylor Swift. Has posat el temazo, eh?
1: He posat el temazo i, a veure, primer de tot, felicitats, Taylor.
0: S'ha casat.
1: S'ha casat amb una boda que... venint de parlar de Van Halen, que és una horterada, la boda aquesta, bueno, també fa pinta que devia ser una horterada.
0: Podríem haver fet tota la secció d'això, perquè, bueno,
1: sí,
0: bueno, dels convidats, de tot, ja ho comentarem.
1: Sí, ja ho comentarem, dia. Ja ho comentarem, perquè, és curiós com sent una de les artistes més riques del món, en busca de la privacitat, ha decidit fer-ho al Madison Square Garden, és a dir, un pavelló que està al centre de Nova York, un dels llocs amb més moviment de tot Occident i durant la festivitat nacional més important dels Estats Units, que és el cap de setmana del 4 de juliol.
0: Tot plegat cutreja.
1: Sí, cutreja molt, però bueno, jo tinc moltes ganes de que es comencin a filtrar fotos de dins per això, per rajar. Però bueno, podem rajar molt de la Taylor
0: aquí,
1: Swift,
0: sí.
1: Però s'han de dir un parell de cosetes.
0: Allà.
1: La primera és que, si parlem de tours, la Taylor Swift ha fet la gira més gran de tota la història en quant a milions d'espectadors, 10 milions d'espectadors va tenir l'Eras Tour, i una facturació de 2.077 bilions de dòlars.
0: Això és, però és que això... És... Les dimensions són que no te les pots ni imaginar.
1: No, no.
0: Ell en té la tesi doctoral dels tours.
1: No, no, i dels diners. I dels diners.
0: És... Se li diu molt, també, que és bastant passatera.
1: És molt passatera.
0: És d'aquelles que, si algun artista sí. que li pot fer la competència treu àlbum, ell el treu una mica abans.
1: De la cofradia del Puño Ferrao.
0: Del Puño Ferrao.
1: Exactament. Ara bé, sí que s'ha de dir que ella, de tant en tant, també és una princesa socialista, perquè arrel de l'èxit aquest de l'Eras Tour el 2023 i el 2024, va repartir pagues extres entre tot el seu equip per valor de 197
0: Carai.
1: Milions de dòlars. Que, a veure, 197 milions de dòlars sembla molt, però si ho compares amb 2077, doncs pues és
0: per ella és bastant calderilla, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, és calderilla, però bueno, visca la nostra pop queen sindicalista i a favor de la redistribució de la riquesa,
0: home.
1: Perquè va donar des de 100.000 dòlars pels conductors dels camions fins a 750.000 pels ballarins i ballarines.
0: Déu-n'hi-do, tu què faries amb tants diners?
1: Hòstia, és que no sabria què fotre'n.
0: Fem de tant. És que jo ni els veig, ni els veig.
1: Sí, mira, el primer que faria seria deixar de viure de lloguer i intentar comprar-me un piset. Això sí que ho faria, que es viu més tranquil.
0: Sí, i no muntaries de cap allà un petit festival, un vida, ara que te n'hi vas, cap allà...
1: Home, no ho sé, però la meva festa dels 25 anys que farà el desembre n'estic segur que seria menys modesta del que tinc previst fer-la.
0: Seguiràs el tour? Ets de bicis? Avui que hem parlat de ciclisme.
1: Segueixo el tour els 5 minuts que tardo en adormir-me després de dinar durant l'etapa.
0: Com els pares, eh? Sí. I els avis, que ho fem. Doncs moltíssimes gràcies, Pep Saula, per venir. Nosaltres acabem aquí. Us deixem, com dèiem, amb l'Hora 14 i Dani Puntí Prats al control i Pol Llergo. Ens trobem demà amb més Tot és Comèdia. Moltes gràcies.
2: Tot és Comèdia. Ràdio SER, Principat d'Andorra.
3: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Bizum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc dèbit bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
4: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
5: Àlex Palou, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per tenir-me al programa. És l'única carrera que es fa amb llet. És una tradició que només, com he dit, es fa a les 500 milles d'Indianàpolis i és algo que és xulo, no? Fa que aquesta carrera sigui encara més especial i que no vulguis no només guanyar la carrera, sinó vulguis també que t'adonguin una ampolla de llet. Està molt bona quan la pots guanyar.
5: Però arribat al punt que us deixen triar fins i tot si lo voleu amb lactosa o sense lactosa?
6: Desnatada, semi, sencera.
5: Què vas triar tu?
6: Sencera. Home, ja que es fa...
7: Un clàssic, no?
2: Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 del migdia amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
4: Què t'hi jugues?
8: Mi hermana tenía pues lo que era entonces unos tocadiscos y los singles. Y tenía este disco que a mi padre le encantaba. Y recuerdo a mi padre siempre diciendo, Meli, ponme la Vilén. Y el Avilén era los Four Tops. Y es la primera canción que tengo yo metida en la cabeza. Y cada vez que suena, tengo un brinco. Porque es el... ¡Pum! Digo, coño, mi padre.
2: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: Datos. La una en Canarias. Hora 14. En la SER. Lo que pasa. Lo que importa.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Edu Hernández y este fin de semana les voy a acompañar junto a todo el equipo de Hora 14. Es sábado 4 de julio y arrancamos con la operación salida de verano y, por supuesto, las vacaciones.
2: A Conil, porque bueno, vivo en Málaga y me coge cerca y siempre voy, solo ir una semana a Conil.
3: Yo sí, con mis amigas a Benidorm y luego a Cullera, de festival.
4: Vamos a Portugal. Que tenemos allí un amigo que está de Erasmus y vamos a visitarlo.
5: Tenemos también a otro lado. No sabemos.
1: Está en marcha el primer dispositivo especial de operación salida. Solo este fin de semana la DGT estima un total de 4,8 millones de desplazamientos. Conectamos precisamente con la Dirección General de Tráfico, Daniel González. Muy buenas.
6: Muy buenas tardes. Hasta ahora tres accidentes están complicando la circulación en Cantabria en la 8, en Colindres sentido Torrelavega, en Alicante en la 7, en Elche dirección Murcia y en Málaga en la 7 a su paso por Málaga Este ya en sentido Motril. Hay complicaciones en las salidas de Madrid en varios puntos. Destacamos la 6 en el entorno de Majadahonda y también el Plantío, donde encontrarán retenciones en ambos sentidos. En Barcelona, densa la AP7, en Martorell sentido Tarragona y Montmeló dirección Girona, y tráfico intenso en la 44 en Carchel y Durcal, todo hacia Motril. En Málaga, la 7 en Fuengirola hacia Marbella, y en Sevilla en la AP4 en Las Cabezas de San Juan dirección Cádiz.
1: Seguimos también muy pendientes del incendio que afecta a esta hora la región de Girona en Cataluña y que lleva más de 2.600 hectáreas afectadas. Allí está nuestro compañero Carles Couso. Última hora.
7: Pues preocupación por el flanco derecho del fuego. Prevén que el viento empiece a soplar en esta zona en muy poco rato. David Burrell es el jefe de los bomberos en Cataluña.
8: Ahora estamos en un cambio de viento. Va a empezar a entrar brisa marina, va a parar el viento de norte. Y en este cambio lo que nos hace sufrir más es justamente la estabilidad del flanco derecho.
7: Y es que en esa zona podrían llegar a quemar 30.000 hectáreas. En el otro flanco, el más próximo a la costa y donde el fuego ha quemado dos casas y ha obligado a desalojar unos 100 vecinos, hay efectivos trabajando y prevén que la intensidad del fuego allí vaya bajando durante la tarde. El confinamiento en los pueblos que están cerca del fuego se mantiene.
1: Las altas temperaturas van a volver a barrer España. Mañana se espera que arranque, de hecho, la segunda ola de calor del verano, aunque hoy habrá que extremar la precaución porque tenemos a varias comunidades autónomas en aviso naranja. Lucía Hernández, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Extremadura, Madrid y zonas de Cataluña y Galicia van a tener aviso naranja por esas altas temperaturas durante todo el día. Aviso amarillo por la misma razón en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Además, en Cádiz hay aviso amarillo también por viento y oleaje muy fuertes. Por lo demás, vamos a tener un día muy soleado con temperaturas por debajo de los 30 grados en el litoral cantábrico y en Canarias.
1: A partir de las 7 arranca la manifestación del Orgullo en Madrid, que les contaremos con los compañeros de la emisora local de Radio Madrid a partir de 12:30, y en este punto nos vamos a la redacción de informativos. Lorena Carra Molino, repasamos el resto de noticias que nos ha dejado la mañana.
10: Precisamente en esta operación salida de tráfico en Murcia esta madrugada ha muerto una persona en una colisión entre dos coches y un tractor en Torre Pacheco, que se ha saldado también con dos heridos de gravedad. Sobre la regularización de migrantes, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso planteado por la Junta de Castilla y León contra esta medida del Gobierno. El Alto Tribunal pretende consultar esta regularización a la justicia europea y la Abogacía del Estado se opone a ello. De la crónica internacional, este sábado se celebra el 250 aniversario de la independencia en Estados Unidos. Donald Trump dará su discurso como presidente, pero antes. Sobre la guerra en Irán, ha dicho que Washington le está dando una paliza enorme al país persa. Y en Venezuela, exteriores eleva 34 los españoles fallecidos por los dos terremotos, desciende a 140 los desaparecidos y mantienen 11 los localizados bajo los escombros.
1: Y en este punto nos vamos a Estados Unidos.
11: Mundial 2026, Cadena SER.
1: Porque hoy comienzan los octavos de final del Mundial y adiós días del cruce de España con Portugal. Javier Herráez, compañero, adelante.
12: ¿Qué tal? Muy buenas. Pendientes de la evolución de los tocados, Laporte, que se encuentra bien a pesar de que lleva todo el Mundial con alguna molestia física, algún problema muscular que arrastra desde el inicio de este Mundial. Jugará titular frente a Cristiano Ronaldo y la Portugal de Roberto Martínez el próximo lunes a las 9 en Dallas. Como no, Lamine Yamal, que ayer no se entrenó, pero está perfecto, de ese golpe en el tobillo. También Dani Olmo, que ayer hizo bicicleta estática, estuvo en la bici de spinning, pero no se entrenó con el resto de compañeros. Y Pedro Porro, que marcó su primer gol y que es una alianza perfecta, un triángulo, junto con el propio Dani Olmo y Lamine Yamal. Así que todos ellos para repetir el mismo once frente a Portugal el lunes en Dallas, buscando los cuartos de final.
11: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
1: Y también del deporte arranca una nueva edición del Tour de Francia y Barcelona va a acoger hoy una de las grandes salidas de este evento. Deportes, Íñigo Martínez, muy buenas.
13: Hola, muy buenas. Sí, desde Barcelona a las 5:05 se va a poner en marcha esta carrera, la más importante del mundo por etapas, el Tour de Francia, una primera jornada presidida por el intenso calor, contrarreloj por equipos, 19 kilómetros con salida en el Forum, llegada en Montjuïc a la altura del Estadio Olímpico y recorrido por los principales lugares de la ciudad condal, la Sagrada Familia, Plaza España o el Paseo de Gracia. 21 etapas, 184 corredores, 11 españoles, Ayuso principal, baza de los españoles. Barcelona, como decía, se viste de amarillo. En 3 horas arranca el Tour de Francia.
1: 2:05 de la tarde, 1:05 en Canarias. Así empieza Hora 14 en la SER, con Belu Jiménez en la producción y Lucas Lourido y Sandra Alcañiz en la técnica. Arrancamos.
14: Bona tarda. L'incendi de les Gavarres continua cremant amb el risc que el vent, que pujarà d'intensitat aquesta tarda, pugui empitjorar la situació. De moment, les xifres oficials es mantenen en les 2.200 hectàrees cremades, però bombers i govern estan preocupats que pugui fer-se més gran.
15: I tenim un incendi actiu i amb un potencial que podria arribar a 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant.
14: El president Salvador Illa ha insistit que es mantenen el confinament dels 7 municipis afectats. Diverses cases han quedat també afectades i alguna fins i tot s'ha cremat. Els bombers insisteixen que la gent no ha de sortir de casa, encara que el foc s'apropi, però ha sigut una nit de molts nervis i molta gent que ha acabat fugint.
16: I me vi peligrar, porque estuve hasta última hora y luego ya fui cuando dije, no, digo, viene para acá la tramontana, estaba viendo todo el humo, hay que salir por patas de aquí corriendo, sea lo que Dios quiera.
14: De seguida anem fins a la Bisbal d'Empordà per saber l'última hora d'aquest incendi. Laia Massagué, bona tarda.
17: Bona tarda, Xavi.
14: Detingut un home per la mort del nen de 15 anys assassinat al Parc de la Pegaso a Barcelona.
17: De moment només hi ha un detingut major d'edat, però la investigació continua oberta sota secret d'actuacions i no es descarten noves detencions. El jove va ser assassinat fa 2 nits i una de les hipòtesis que es barallen és que el crim pugui estar relacionat amb un conflicte entre bandes.
14: I aquesta tarda comença el Tour de França a Barcelona.
18: M'agrada el ciclisme i hem vingut a Alacant a veure l'eixida del Tour.
19: Bueno, no, amb els nens hem vingut a fer activitats i el ciclisme, bueno, el segueixo des de fa temps, però bueno, sempre agrada, no, vindre a aquest tipus d'event.
20: Jo vivo en Madrid. Jo sí vine este fin de setmana aquí al Tour i pues muy emocionado.
14: Sortida des del Fòrum, quan quedin pocs minuts per les 5 de la tarda, travessant tota la ciutat fins que culmini a Montjuïc.
17: I això complicarà molt la mobilitat de tota la ciutat, amb diversos carrers tallats al llarg de tota la ciutat, i l'Ajuntament recomana que els desplaçaments es facin amb metro.
14: Són els titulars essencials d'aquest dissabte. De seguida els ampliem amb en Dani Puntí Prats del control, que us parla Xavier Balló. Escolteu Hora 14. L'incendi de les Gavarres continua sense control. El nombre d'hectàrees cremades es manté en unes 2.200, xifres oficials, però ha afectat algunes cases d'urbanitzacions de Calonja. Un foc que preocupa a govern i bombers perquè podria arribar a afectar bona part de l'espai natural de les Gavarres, que ja s'ha tancat aquest espai natural per precaució en la seva totalitat. Anem fins al centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. Carles Couso, bona tarda.
21: Hola, bona tarda, Xavi.
14: Quina és l'última hora?
21: Doncs els esforços estan dividits en aquesta hora en dues grans zones. La que més preocupa i on més personal hi ha destinat a aquesta hora és en el flanc dret, és a dir, la vessant interior de les Gavarres. Els bombers treballen contrarrellotge per intentar estabilitzar les flames en aquesta zona. Dic que ho fan contrarrellotge perquè cap a la tarda, ens han dit que d'aquí pocs minuts, canviarà la situació del vent. La tramuntana perdrà protagonisme, que el guanyarà el vent de marinada, un vent que va des del mar fins a l'interior i que temen que pugui accelerar les flames cap a una zona on, d'arribar-hi, podria acabar cremant, si ens posem en els pitjors dels escenaris, tot el massís de les Gavarres. Hores clau, per tant, en aquest flanc, David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
22: La intranquil·litat que tenim és que durant les properes hores, doncs, amb aquest canvi de gir del vent, doncs, podem tenir dificultats amb contenir el flanc dret. Hem aconseguit fins ara fer-ho, però ara ve lo difícil, diguéssim.
21: Ara ve el difícil, deia David Borrell. L'altra zona on també hi ha treballs és en el que de moment més estralls ha provocat el foc, el flanc esquerre, el flanc de la cara que toca el mar. Aquí el foc ha calcinat dues cases i ha obligat a marxar dels habitatges a un centenar de persones. La previsió, però, és que el foc deixi de tenir força en aquesta zona perquè cau la tramuntana, que és la que està afectant en aquest flanc, i el que diuen és que l'objectiu central ara és, com dèiem, el flanc dret. Núria Parlon, consellera d'Interior.
0: Els objectius estan fixats en controlar especialment aquest flanc dret i demanar doncs, l'ajut en el sentit de corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania davant de doncs, evitar sortir sin reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats, i durant doncs, tota la tarda es continuarà treballant.
21: Deia, mentre les mesures preses de moment per intentar evitar la complicació de l'incendi, una de destacada, la prohibició total d'accés al massís de les Gavarres des de qualsevol punt fins com a mínim divendres, i el manteniment també del confinament als 7 pobles on ja es va decretar ahir. Estem parlant de la Bisbal, Castell d'Aro, Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Calonja, Cruïlles, Forallac i Llagostera. A hores d'ara, el foc de les Gavarres, ho deies Xavi al començar, ja ha afectat més de 2.200 hectàrees. És el més greu que portem aquest estiu a Catalunya, un foc que bufa des de les 9 del matí d'ahir i que davant l'escenari des de primera hora d'ahir ja es deia que seria un incendi de difícil extinció. Els esforços s'han centrat en intentar minimitzar l'impacte en un espai natural que ocupa bona part de les comarques gironines, sobretot el Baix Empordà, i el Gironès té unes 30.000 hectàrees d'extensió. En aquestes hectàrees hi ha 400 bombers treballant i també 100 militars de l'exèrcit espanyol.
14: Ha sigut una nit i unes hores de moltíssims nervis entre els veïns que eren a les cases més properes al foc. Alguns han acabat fugint espantats, malgrat les recomanacions de confinament dels bombers, com aquest testimoni recollit per TV3 de matinada.
2: Acabo de sortir per cames de casa meva. Allò d'allà que veieu, que està cremant, és casa meva. Ha dit que podíem dormir tots tranquils, aquí, confinats, tranquils, que se'ns aviré per telèfon. Jo encara estic esperant la meva notificació de telèfon que surti de casa meva.
14: Però tot i el malestar d'aquests veïns, el govern ha insistit que, encara que pugui semblar contraintuïtiu, és millor tancar-se a casa, fins i tot encara que les flames arribin a la vora, perquè marxar corrents és molt més perillós. David Borrell, al cap de bombers.
22: Que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill. Les grans morts que hi ha hagut a Europa degut a incendis forestals són totes per evacuacions. Quan s'està a casa és un 99% segur, i la vulnerabilitat, en canvi, d'estar a fora és molt alta, i és una temeritat.
14: La zona amb més cases afectades ha estat a Calonja, al barri de Masambrós. Els bombers estan remullant la zona perquè van sortint noves columnes de foc durant el matí. Anem fins allà, Marta Altamir.
3: Sí, estan remullant un bosc totalment cremat per unes flames que han arribat arran de primera línia de cases, i segons Protecció Civil ja se n'han cremat dues. La Susana viu literalment al costat.
23: M'ha llamat los de la Cruz Roja, que estaven en mi casa, que han mirado los gatitos, que los han visto por allí, les han puesto agua fresca, que había unas jarrafas, y que la casa estaba bien, y que la casa que yo decía, de los vecinos, se han quemado dos casas.
3: Tot això després d'una nit amb molta por entre els veïns, que han vingut a dormir, si podien, al pavelló de Calonja.
24: Moments d'angoixa, moments d'incertesa, també doncs, amb el personal de Creu Roja hem tingut que fer una miqueta doncs, de psicòlegs pràcticament doncs, per tranquil·litzar la situació, tot i que efectivament la situació no era gens tranquil·la.
3: És l'Albert Matavera, coordinador de la Creu Roja Palamós. Hi ha alguns veïns, però, que van decidir quedar-se a casa.
25: Bueno, doncs clar, dormint poc i sortint al carrer, tertúlies de veïns, mirar cap on anava, tornar a casa, quedar-se tot tancat perquè ofegava molt el fum i l'olor.
3: En el que sí que coincideixen tots, però, és en una cosa.
26: Hem trobat 3 cotxes de bombers, la veritat és que un 10, han estat venint tots marrons, bruts, tota la nit.
3: I ara els carrers que estan fora de perill s'emplenen de veïns que miren com els bombers encara buiden litres i litres d'aigua per apagar un foc d'un bosc al costat de casa seva.
14: I sobre l'origen de l'incendi. Aquest cap de setmana passarà a disposició judicial l'home detingut per presumptament haver provocat l'incendi per una imprudència. Era un operari de manteniment d'una carretera de la Generalitat que hi estava treballant fent servir una radial quan estava estrictament prohibit pel risc d'incendi. El president Salvador Illa ha passat aquest matí pel centre de control. Tornem amb tu, Carles. Què n'ha dit i què ha fet el govern? Què ha dit el govern sobre aquest operari que, esclar, penja directament del Departament de Territori?
21: Sí, sí, l'operari penja del Departament de Territori perquè l'empresa per la qual treballa està subcontractada per la Generalitat. De fet, a aquesta hora, Ser Catalunya us podem dir que és el treballador d'una UTE que va guanyar una licitació fa pocs mesos per fer el manteniment de la carretera on ahir va començar l'incendi. Un operari que està entre reixes des d'ahir a les 8 del vespre. Entre avui i demà ha de passar a disposició judicial i sobre possibles responsabilitats d'uns i altres, Salvador Illa, president.
4: Ens hem, evidentment, requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació i no vull anticipar res. L'únic que hi puc assegurar és que, evidentment, arribarem fins al final i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, doncs les substanciarem i les donarem les públiques explicacions.
21: Els Mossos investiguen els fets i Territori ha demanat documentació i informes sobre què va passar a l'empresa subcontractada per la Generalitat. No és l'únic front obert que té el govern. L'incendi de les Gavarres també ha posat sobre la taula el que alguns etiqueten d'abandonament del massís, amb arbres caiguts des de la nevada del 2010 i arbres morts, secs, fruit de la sequera.
5: Que el que no pot ser és que el manteniment de la massa forestal de les Gavarres a dia d'avui, doncs que depengui de fundacions privades, depengui de fons propis o de fons propis dels ajuntaments. I estic parlant d'ajuntaments petits, amb pressupostos petits, amb molta massa forestal. No són prou recursos. Portem temps reclamant més recursos econòmics i més ajudes per poder tenir un massís de les Gavarres com Déu mana. Ara s'ha demostrat, diu, que no està en condicions.
21: Cal tenir en compte que pràcticament el 90% de l'extensió de les Gavarres és de propietat privada. El que escoltàvem era Daniel Encinas, president del Consorci de les Gavarres i alcalde també de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
14: Per cert, Carles, que el president també ha dit que si no és estrictament necessari no s'anul·laran els festivals que hi ha a municipis de la zona o la tradicional cantada de veneres d'aquesta nit, oi?
21: Sí, sí, el president ho ha dit, Xavi, de forma contundent.
4: Farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer. Si veiem durant el dia d'avui que s'ha de prendre una mesura addicional, ho farem, però s'ha de fer el que s'ha de fer. I el que s'ha de fer, fem-ho. I el que no, doncs amb precaució i amb prudència i amb seny, que estic dient que hi ha una onada de calor i que són dies complicats, però això tampoc ens ha d'impedir desenvolupar amb prudència les activitats que s'han de desenvolupar.
21: Una prudència que demanava el president i que, a més, també ha dit que no descarten que hi hagi canvis durant la tarda, durant els pròxims dies, afectacions, decrets que afectin altres zones de Catalunya, perquè una de les altres preocupacions que té el govern, que té els bombers, Xavi, a aquesta hora de la tarda, és que hi hagi simultaneïtat. Hi ha molts esforços dels bombers destinats aquí a l'Empordà i un altre foc en algun altre punt de Catalunya complicaria i molt les tasques d'extinció.
14: Que ho sou, Carles. Moltes gràcies.
21: Una abraçada, Xavi. Adéu.
14: Bona tarda. I detingut un home major d'edat per la mort del menor de 15 anys a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el passat dijous, Laia.
17: De moment només hi ha un detingut que és major d'edat, però la investigació continua oberta sota secret d'actuacions i no es descarten noves detencions. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han fet l'atenció després dels fets de dijous passat, quan els Mossos van rebre l'alerta de veïns propers a la zona del carrer Portugal, és al barri de Sant Andreu de Barcelona, que havien sentit aquests trets. Un cop van arribar al lloc dels fets, van trobar el menor de 15 anys ferit per un arma de foc i en estat molt crític, que finalment va acabar morint. Una de les hipòtesis que es baralla és que està treballant la policia és que el crim pugui estar relacionat amb un conflicte entre bandes, tal i com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una acció directa contra la víctima.
14: Anem 30 segons a publicitat.
6: Ens van explicar què volien fer.
7: Aquesta secció
8: està jugant a un joc. Cada dia retransmet des d'una època diferent.
6: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la Sèrie Ser Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
9: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Hora 14.
14: I tot preparat perquè arrenqui des de Barcelona el Tour de França. Un esdeveniment que condicionarà la mobilitat de bona part de la ciutat. De moment, el Grand Départ es farà des del Fòrum. Allà hi tenim l'Asier Chaves. Asier, bona tarda.
27: Què tal, Xavi? Bona tarda. Ambient de gran esdeveniment aquí, al Parc del Fòrum, on començarà la primera etapa d'aquest gran Départ del Tour de França. Des de primera hora hi arriben aficionats, famílies i molts curiosos que volen viure de prop la sortida del Tour. La zona ja està completament preparada, amb tanques, voluntaris i personal de seguretat a la zona. També es veuen molts seguidors, amb mallots de ciclisme, samarretes grogues, banderes i moltíssim marxandatge del Tour i dels diversos equips. El dispositiu és molt important i això també es nota en la mobilitat, amb una forta presència policial tant a l'interior de tot el village del Parc del fòrum com al voltant. A mesura que s'acosta l'hora, l'ambient va creixent i serà a les 5 i 5 de la tarda quan la Grande Part donarà el tret de sortida amb la primera etapa contrarrellotge. Barcelona viu des d'avui uns dies especials amb el fòrum convertit en el punt de partida d'un esdeveniment que afectarà tota la ciutat i part de Catalunya. Yes.

0: esdeveniment, el Tour, que condicionarà la mobilitat de bona part de la ciutat. De moment, el Gran de Parc, com dèiem, és des del Fòrum, el Passeig Lluís Companys i a la Fan Zone del Tour, i al centre de Barcelona, el Passeig de Gràcia, amb el carrer Aragó, i el Pau Puig. Bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: No sé si ja hi ha expectació, gent esperant en aquesta zona, o si els carrers ja estan tallats.
1: Sí, comença a haver-hi expectació. Ara mateix el Passeig de Gràcia a Aragó està tallat en un d'aquests punts per on podrem veure que passarà el Tour, baixarà des de dalt i trencarà cap a la dreta, seguint, com dèiem, el carrer Aragó, passant per davant de la zona de la Casa Batlló. I ara mateix aquí la radiografia és que ja trobem a persones esperant amb expectació que passi el Tour. Ja hi ha fans del ciclisme que s'estan esperant, buscant ombres o amb paraigües fins i tot per esperar que passin els seus ciclistes preferits. Les principals afectacions d'aquesta primera etapa seran al districte de Sant Martí, a l'Eixample i a Sants Montjuïc, i els carrers per on passarà el Tour, com podem veure aquí ara mateix, queden totalment tallats del trànsit. Unes afectacions que ens comenten que es mantindran aproximadament fins a 9:15 de la tarda. Tot són avui hores aproximades. Per tant, la principal complicació és atravessar d'una banda a l'altra el circuit, tot i que sí que és cert que hi ha espais preferents per vianants, com aquí davant en tenim un, on voluntaris van deixant passar el trànsit. Això sí, quedarà estrictament restringit quan comenci el Tour. Hi haurà diverses línies de bus també afectades, per això l'Ajuntament recomana utilitzar el metro, que avui incrementarà fins a un 40% la seva freqüència, i també hi haurà afectacions a les rondes, a la ronda litoral, a diverses entrades i sortides, tant en sentit Besòs com en sentit Llobregat, principalment a l'entorn de Poble Nou i del Fòrum, que és d'on sortirà aquest gran depart d'avui. Alguns accessos es mantindran oberts, però amb limitacions.
0: Gràcies, Pau. Un bon embolic al centre de Barcelona. I Xavi Saissó, a nivell competitiu, a nivell esportiu, que hem d'esperar d'aquesta primera etapa. Bona tarda.
2: Bona tarda. Quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda començarà aquesta contrarellotge per equips de 19,6 quilòmetres. La gran novetat és que, tot i ser una contrarellotge per equips, cada corredor serà cronometrat individualment, el que pot propiciar que els líders busquin escapar-se dels seus companys per fer un bon temps. El primer equip en sortir serà el Caja Rural, el Movistar ho farà a 6:15 de la tarda i el UAE del gran favorit Pogacar, quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda.
0: Un minut i tornem.
3: Cadena SER.
4: Mi hermana tenía pues lo que era entonces unos tocadiscos y los singles. Y tenía este disco que a mi padre le encantaba. Y recuerdo a mi padre siempre diciendo, Meli, ponme la Vilén. Y el Avilén era los Four Tops, y es la primera canción que tengo yo metida en la cabeza, y cada vez que suena pego un brinco, porque es el ¡pum! Digo, coño, mi padre.
3: Vides amb música i lletra, llapis de memòria, cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
5: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis, digues La SER. Ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
0: Dues i 23 minuts. Aquest cap de setmana el Barcelona Rock Fest celebra la seva 10a edició al Parc del Can Zam de Santa Coloma de Gramenet amb caps de cartell com The Offspring, aquí sentiu, Bad Religion, que tocaran demà, o els Sex Pistols amb Frank Carter, que ja van tocar a la nit d'aquest divendres. Santa Coloma és l'epicentre del rock i el metal, on s'hi espera que hi passin unes 80.000 persones entre aquests 3 dies. És un dels principals esdeveniments culturals d'aquest primer cap de setmana de juliol, on els festivals van agafant protagonisme. Ara en Pau Puig, la Cristina Artacho i la Mercè Marc ens porten les principals propostes d'arreu del país.
6: Arriba un dels caps de setmana més esperats de l'estiu, ple de festivals arreu de Catalunya. Canet de Mar torna al Canet Rock. Més de 12 hores de música en català per ballar fins a veure sortir el sol. Entre el cartell d'aquest any, els Amics de les Arts, 31 Fam o la Luptic Band. Aquesta nit acaba el Festival Vida a Vilanova i la Geltrú. Per l'escenari passaran Maria Arnal, Ferran Palau o Amaya.
7: Bueno, que decir siempre formará parte de mí.
6: I I aquest cap de setmana el Festival Grec porta l'òpera Bovary al Teatre Nacional de Catalunya, una reinterpretació del clàssic de Gustav Flaubert, que es pregunta qui seria a dia d'avui Madame Bovary. Dues úniques sessions aquest dissabte i diumenge. I un últim apunt, aquest cap de setmana Terrassa està de festa major. Entre les actuacions més destacades, concert de Detallets o els Catarres.
7: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
8: A Tarragona. Aquest vespre, homenatge a Mecano amb la banda tribut Hija de la Luna. Un concert perfecte pels nostàlgics que volen continuar cantant els temes pop de Mecano que no passen de moda.

0: A la platja del Miracle, 11:15 de la nit, últim dia del concurs de focs artificials. La pirotècnia encarregada de posar el punt final és dels Països Baixos. I dilluns comença a la platja de l'Amor el Festival Cinema Lliure a la Platja. Es faran diverses sessions durant tot el mes de juliol i la primera serà Romeria, de Carla Simón.
1: A Lleida, comencem pel Guitar Fest a les Garrigues. El Guitar Fest és un projecte amb 15 anys de trajectòria que porta música de primer nivell als pobles de les Garrigues, apropa artistes de prestigi internacional al territori, guitarristes i músics de renom que sovint actuen en grans ciutats i que des d'avui, per una quinzena de pobles, hi haurà 22 actuacions. La primera, dic avui, a l'Església del Soleràs, amb aquestos que escoltem, Alicios Duet. De cançó
2: foguera. Són professionals, dos dies, de tot el món, que per circumstàncies a vegades estan durant l'estiu aquí diguéssim, a l'àmbit estatal, i el que fem és buscar-los, diguéssim, amb molts mesos d'antelació perquè vulguin vindre al territori. No?
1: Això és el que diu el president del Consell Comarcal de les Garrigues, Antoni Villas, en un cap de setmana de Reyes. Sota les mirades de casolans i forasters, llera a llera del riu, en un tram de 6 quilòmetres de descens, els reiers de la Pobla tornaran a solcar les aigües de la Noguera, rememorant aquell vell ofici de transportar pins negres, faig i avetars pel riu fins la mar, per Antuvi construir galions per l'Armada Espanyola.
3: Un rai consisteix de 3 trams, de 12 troncs cada tram.
1: Creixem la 48a edició de la Diada dels Reiers aquest cap de setmana a la Pobla de Segur per endinsar-nos en la 13a edició del Circ Picat, el Festival de Circ i Arts Viu, que torna a convertir el Picat en el punt de referència del sector de les arts escèniques. I tornem a acabar aquesta agenda amb falles. Aquest cap de setmana toquen les falles de Barruera, una nit plena de tradició, patrimoni i molta gresca a la Vall de Boí.
4: Tot això, més la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que es fa com cada any, des del primer dissabte de juliol, que aquest any recupera la cançó del meu avi després de la polèmica de l'any passat i que, de moment, si no hi ha novetats, es mantindrà malgrat aquest incendi que està cremant ben a la vora. Anem ara sí als esports. Perquè a banda del Tour de França que comença des de Barcelona, hi ha Mundial. L'Argentina de Leo Messi ha necessitat una pròrroga per eliminar Cap Verd, mentre Lamine Yamal es recupera per poder jugar el proper partit d'Espanya contra Portugal. Santi Ovalle.
5: Lamine Yamal no va entrenar-se amb els seus companys als exercicis de recuperació que van fer ahir a Los Angeles després de guanyar a Àustria els 700 de final del Mundial, però, tot i això, no perilla la seva participació en el següent partit, el de vuitens de final contra Portugal. Va acabar el partit carregat amb un cop al turmell en una entrada d'un jugador austríac, però no hem de patir per la participació de Lamine Yamal als vuitens de final dilluns vinent contra Portugal.
4: I acabem amb la previsió del temps, marcada per aquesta calor que no està ajudant en els incendis, però pels que tenen vacances, també deuen ser bones notícies. Núria Saró, bona tarda.
6: La tarda seguirà assolellada i també càlida. Hola, molt bona tarda. I atenció que demà la calor s'intensifica i comença la segona onada de calor d'aquest estiu. La pròxima nit serà difícil dormir. Esperem una nit tropical en moltes localitats on no es baixarà dels 20 graus. Les temperatures també seran molt altes de dia i, de fet, demà es podran fregar els 40 graus tant a Girona com també a Lleida. Al cel sí que parlem, en general, de tranquil·litat. Demà serà un dia també amb sol, amb algun núvol de tarda inofensiu.
4: Gràcies, Núria. Arribem així al punt de 2:15 de la tarda. Continuen escoltant Hora 14 a la Cadena Serra.

0: ment, que no desvetllarem res,
1: que ja
0: però
1: sorprèn.
0: Espanta sí. La vigència del començament.
1: Sí,
0: diu,
1: sí,
0: sí, vale, està passant això. Està passant això. O sigui que per, jo crec que és també, malauradament, la vigència d'aquest espectacle. És meravellós. I el Juan Diego Botto omple tota la sala, ell sol.
1: Com tu. Com ella, com l'Àngels Gunyalons, que clar, és que l'hem saludat avui perquè què us va passar, Àngels? L'Àngels Gunyalons està representant el retrat de Dorian Gray aquests dies en el marc del Gray.
2: Sí.
1: Què us va passar l'altre dia en plena actuació?
0: Doncs el que passa en aquestes èpoques d'aquesta calor tan aclaparadora, que se'n va anar el llum quan quedaven dues escenes, diguem-ne, per acabar. I dues escenes en les quals hi ha, doncs, hi ha dos moments musicals i aleshores se n'anava, tornava, ho intentàvem. Era l'assaig general, la gent havia vingut amb invitació, Focus i el Teatre Romea havia fet una campanya de qui volgués venir amb un número limitat de persones, doncs podia venir, teníem tota la platea plena. I aleshores doncs, vam dir, bueno, doncs no podem continuar, i el director i l'ajudant de direcció, el Marc Rosic i l'Ivan Beltran, em van dir, escolta, Àngels, per què no els hi cantes el Nocturn en acústic? I jo he de confessar que van ser ells, perquè la gent em diu, oh, un altre no ho hauria fet. Sí, és veritat, ho vaig fer, però jo al principi em vaig espantar, vaig dir, què dieu? Em quedaré sense veu? No, però el Teatre Romea té una acústica brutal. I, home, una mica de veu en tinc, diguem-ne.
3: I tant. Però fixa't doncs... quina paradoxa. L'Àngels, que a més aquests dies havia parlat dels mòbils i havia demanat, sisplau, sí, sisplau, que no fessin servir el mòbil al teatre perquè ella, per fer aquest espectacle en el que interpreta diferents personatges, fa de Dorian Gray, però fa sobretot d'Oscar Wilde, deia, sobretot no feu servir els mòbils que no em distreguin. Doncs els mòbils, la llumeta dels mòbils, va servir per il·luminar l'escena.
1: Per il·luminar-la amb ella, eh?
0: Exacte. El que va ser molt emotiu és que quan vaig sortir vaig dir, mireu, a proposta de la direcció i tal, us farem això en acústic, van sortir els músics que estan al fons, van venir cap al davant, ens van posar tots el prosceni és el que diem prosceni o corbata, la part més que se surt, diguem-ne, de la caixa del teatre, que surt endavant, ens van posar ben a prop del públic i la cosa va ser que tothom va encendre els seus mòbils, les seves llanternes, per il·luminar-nos. I va ser un moment molt...
4: Essència.
0: De comunió total, d'estem tots pel mateix.
4: Àngels, estem parlant d'essència, ni per a Fernàlia, la veu i...
0: Exacte, la veu, la música, els músics, i després la comunió amb el públic. O sigui, jo no puc tenir per més paraules d'agraïment, perquè era ningú jutjava ningú, sinó que tots... volíem seguir en aquella història. I ahir vam fer la primera prèvia ja en públic, i la veritat és que també va ser molt... Bueno, la resposta és molt bona, estem molt contents perquè ha estat un viatge molt intens, perquè no és fàcil, clar, però bueno, no hi ha res fàcil, i la resposta va ser unànime i estem molt, molt contents tot l'equip.
1: Tu portes molts anys trepitjant escenaris. T'havia passat algun contratemps així o algun altre contratemps que recordis de la teva carrera?
0: Bueno, molts contratemps. Són més de 45 anys treballant, que jo m'espanto. Quan vaig començar amb 17 anys i em faré 63, o sigui que són 45 anys de treballar. I han passat moltes coses, clar que sí. Però bueno, hem de seguir endavant i hi ha coses boniques, coses que no ho són, però com tota la vida i a tots els oficis i a totes les vides de tothom, no? El de l'altre dia va ser molt bonic. D'una adversitat em va sortir un moment màgic.
1: Doncs
0: i això és preciós, saps?
3: Ara que parlem tant de la calor, l'altre dia el responsable de l'espai tècnic del Teatre Grec deia que sí, cada dia, en cada funció, hi ha entre 3 i 6 desmais de gent que
1: mare
3: es desmaia
1: Déu.
3: I l'han d'enretirar. I que normalment al públic no ens assabentem de res.
1: Carai.
3: I jo això no. Sí que ho he viscut en un teatre tancat, algú que es desmaia, haver de parar la funció, demanar un metge, i que després l'actor o actriu ha de fer l'esforç de reprendre una altra vegada el personatge i la situació.
0: Sí que és, més que res, l'esforç que penses en dir, he de tornar a portar el públic a dins on érem, perquè quan estàs dalt de l'escenari estàs construint un castell de cartes, de naïps, saps? I més en un espectacle com el retrat de Dorian Gray, que és una mica l'essència, és allò que en dèiem la càmera negra i l'actor, el que passa que aquí és càmera blanca, diguem-ne, però no tenim res, o sigui, el que ha fet el Marc i l'equip directiu amb nosaltres junts, el que intentem

0: fer és màgia. No tenir mestres, no, no hi ha els diferents persones interpretant cada personatge. Yeah. Jo n'interpreto cinc, tinc els meus companys, el Pau Oliver, el Jordi Vidal i el Pol Blancafort, que fan una mena de fures, que jo a vegades dic, sembleu les bruixes de Macbeth, i fan molts personatges que són molt importants. I el que estem fent és màgia, perquè sense res estem creant una il·lusió i la gent entra dins la història. Perquè al principi, clar, costa, dius, home, hi ha quatre personatges a escena i només n'hi ha una. Però la gent hi entra. Estan concentradíssims, això és meravella. Però sí que és veritat que en teatre, en general, això dels mòbils és terrible. Jo crec que s'hauria de dir ja en el vestíbul de demanar, de fer un servei o de, com de guarderopia, diguem-ne, amb un numeret i requisar els
1: Àngels,
0: mòbils.
1: Àngels, hi ha clubs d'electrònica que directament has de deixar-ho amb una guixeta i no es pot entrar
2: o inhibidors,
1: dintre el club. Inhibidors no. Sí, però
0: no,
1: s'haurà de fer.
0: Inhibidors no, perquè igualment sona l'alarma del cintron, saps què vull dir? clar, la gent porta alarmes
1: sí.
0: I aleshores encara que tu inhibeixis el senyal d'entrada de comunicació, l'alarma sona.
1: Sí.
0: Aleshores, jo crec que això s'ha de fer un guardamòbil amb el numeret, sense sobrecost, i després tornar-los a sortir. A veure, hem de poder estar esperant 20 minutets o 10 sense haver de consultar un mòbil mentre no comença la funció,
1: però
0: no? És que ens hem tornat loques.
1: Ja hauria de ser la litúrgia, el moment que et vas avançant.
2: Àngels Gunyalons, moltíssimes gràcies per la teva generositat, per haver compartit espai avui amb nosaltres. Que et vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a tu.
0: Bon dia.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
2: Vinga, Núria Casas, que em quedava a preguntar-te a tu què t'ha fet pensar aquests últims dies?
4: Mira, m'ha fet pensar fins a quin punt ens interessa la vida privada de les persones. L'altre dia ho deia la Lorena Vázquez a l'Aquí Catalunya. Marina, el cor està de capa caiguda. No només perquè el famós algoritme de Google ara penalitza aquesta mena d'informació, així ho ha decidit, allò va a modes. Sí.
1: Ara no hi ha cor, no hi ha
4: solució. Bé, les visites a través dels mitjans motivades en molt bona part per aquest tipus de contingut han caigut en picat, perquè clar, Google ha decidit que això ara no interessa.
2: I la Lorena Vázquez, mamarazzi, ella que ens deia és que, a més, estem en un moment de tanta agitació política que ens han pres aquest espai, no? Que ara tot la política s'ho menja, es menja l'interès per la premsa del cor, imagina't.
4: Em consta que precisament el cor, Antena 3, també canvia molt de cara a la propera temporada. Vull dir que és veritat que ja no només a través del que ens diu l'algoritme de Google, sinó també en aquests mitjans més convencionals. I clar, jo a partir d'aquí em pregunto, fins a quin punt és molt hipòcrita utilitzar la teva vida privada per justificar-te, donar un missatge més empàtic, o realment això no cal. I un exemple que em flipa, i em segueix flipant, és com l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després de 4 anys, continua a cada entrevista dient que és bisexual. I el que més em sorprèn novament és que ho lligui el fet que era una alcaldessa bisexual. I jo em pregunto, i? Té un mèrit extra? Això en el teu programa electoral era un afegit perquè et votés o et deixés de votar? Té una dosi d'heroïcitat ser una alcaldessa bisexual? Realment és aquest el discurs i el que esperem d'un governant? Doncs l'escoltem en una de les seves darreres entrevistes a la 2CAT.
5: Quan arribes a l'Ajuntament de Barcelona, t'acompanyava aquest síndrome de l'impostora?
6: Al 1000%, clar, jo ni havia estat en un partit polític, no m'havia plantejat ser alcaldessa de Barcelona. Ens vam presentar i vam guanyar i vam arribar a l'Ajuntament. Jo era la primera dona, bisexual, de classe popular humil. Eren moltes excepcions per primera vegada. Jo venia ja amb el meu síndrome de l'impostora, les inseguretats típiques que podem tenir les dones, no? Quan arribem i sentim que hem de demostrar més i tal, però després també arribes a un lloc que està habitualment dominat per senyors que s'encarreguen també de fer-te sentir el síndrome de l'impostor.
4: Bé, i seguint amb la tesi...
2: Però aquí no diu res de la seva bisexualitat,
4: sí,
2: no?
4: Sí,
7: que era la primera dona
4: bisexual. Però això té un premi o com va això?
7: No, però és significatiu.
2: El fet de que ho normalitzes, no?
4: Doncs potser ho està extranormalitzant. És a dir, quan una cosa que sembla normal la reiteres tant, és perquè tu saps que no és normal i la vols empatitzar el teu benefici personal.
2: Home,
4: a mi
2: digueu-me no
4: mal pensada.
2: Normal, sí,
4: però
2: és,
4: Marina,
2: no?
4: Vaja, aquesta entrevista, feta per Sílvia Abril, només va arribar a 14.000 4.000 espectadors. En televisió, xifres baixíssimes i encara més comparades amb altres entrevistes que ha fet precisament l'actriu catalana des d'aquest mateix plató, per la mateixa televisió i amb el mateix programa que es diu I ara clé.
8: Que, per cert, l'Ada Colau és qui va casar a la Sílvia Abril i a Buenafuente.
4: Sí? Correcte.
2: Ah, sí? Mira,
4: sí, sí, sí, sí. Clar, els contextos són importants. Per exemple, que un president andorrà, com Xavier Espot, digui que és homosexual presidint un principat eclesiàstic que va en contra de l'avortament i no reconeix els casaments entre parelles del mateix gènere, potser sí que té un cert mèrit.
1: I penalitzava els gais fins fa res.
4: Per exemple, però que la Colau és bisexual, jo he vist a Jaume Collboni posant en el seu programa electoral que és homosexual.
2: Tampoc ho portava ell en el seu programa electoral. Cases, no diguem coses que no, no són tampoc.
4: No, no, no, home, jo no dic que ho portin al programa la Colau.
2: Jaume Collboni n'ha parlat amb naturalitat.
4: Bé, en el final, jo per mi el resum és que en aquesta vida no hi ha res com l'autoconvenciment que un té d'ell mateix. El discurs reiteratiu fins al final. Siguis de dretes o d'esquerres, viuen en una falsa premissa permanent i endavant que fa baixada. I tant és així que de la vida privada acaba passant ràpidament a la victimització.
5: No. No, jo no m'empenedeixo ni un sol dia del que vam fer un munt de coses, ens hauria agradat fer-ne més encara, però és veritat que la primera línia política en els temps que corren és molt dura, i per dones que no tenim els poders econòmics fàctics al darrere és més dura encara.
4: A veure, es nota que jugava en terreny amic perquè s'oblida que són aquests senyors d'americana, d'extrema dreta, com Manuel Valls, que li van donar el darrer mandat a l'alcaldessa i no els seus companys, potser més d'ideologia, com són Esquerra Republicana i l'Ernest Maravagall, a qui va deixar penjat com un fuet.
1: Que, vaja, que no li cau bé la Colau.
2: No, ningú diria, eh? Ningú diria.
4: No.
1: Que m'ha semblat per un moment que parlava d'una altra cosa.
4: Miqui, però perdona, això no és que a mi em cau bé una persona o em deixa de caure. Jo només penso que has de ser conseqüent amb la teva vida. És a dir, Marina, tu ara em fitxaries si et digués que sóc bisexual? Tindria un al·licient en aquest programa ser bisexual?
2: Jo em penso que estàs fent una sobreinterpretació, que n'ha parlat molt i que ho ha dit molt la Colau.
4: Que s'ha anat a Sálvame de Nuche a dir-ho també.
1: I va anar?
2: Sí. A dir això. El problema és que, per mi el problema és que a tu et suposi un problema que ella ho digui. No,
4: no, no, no, no. A mi no em suposa un problema.
2: O que creguis que ella busca vots només pel fet de dir-ho.
4: A mi em suposa un problema l'ús que em fa d'això.
2: Home, que no crec.
8: Per cert, a xarxes també acaba de donar públicament suport a la dona del president del govern espanyol.
4: A Begoña Gómez.
8: Que ella no és del PSOE, que no li agraden moltes coses que ha fet el PSOE, que hi ha corrupció al PSOE, etcètera, però que dona suport a la seva dona.
1: Jo qui només seria casista, diem-vos... que em comença a cansar el discurs aquest també d'artistes que han de fer, si tenen ansietat, si tenen no sé què, si tenen qual, per la seva creació. La creació és la creació i d'això. I llavors també una altra cosa, no vull polítics que tinguin ni xarxes ni que vagin a fer entrevistes d'aquest tipus.
4: Puc sumar una cosa?
2: Sí, sí, sí. Puc sumar una cosa, Miqui? Això cada vegada es veu menys, eh? Perquè un dels que no les té, per exemple, que milita en això, és l'Artur Mas. Ell ho ha dit moltes vegades. Jo recordo una conversa privada amb ell on em deia, mira... quants seguidors té aquesta persona X o quanta viralitat ha generat aquest comentari X? On t'hi deuen caber? En, en aquesta illa de cases, que al final acaba generant un marc mental d'una cosa que està
1: cop,
2: sobredimensionada.
1: Els que ens dediquem a coses que ens dediquem, t'enteres com un president del govern demana per anar a un festival de música a donar-se...
2: Primavera
1: Sound. Jo no dic noms. A donar-se un bany de masses. No hi jugo, no hi jugo.
4: No, jo saps el que no, no jugo
1: no va,
4: tampoc,
1: no
4: Miqui, a que aquests polítics acabin a les tertúlies.
1: Totalment.
4: I la de Colau? També tinc l'exemple amb ella.
1: Totalment.
4: És que m'ho deixa molt fàcil avui per carregar-me-la. Em sembla
1: però
4: molt
1: estàs una mica en contra d'ella.
2: O sigui, tu no estàs d'acord en que els polítics, un cop acaben, s'aparten de la primera línia política, puguin acabar fent de tertulians?
4: No, gens ni mica. Però et dic una cosa, Marina.
2: La part bona que hi veig jo en això és que ja saps de quin color, de quin peu...
4: Doncs precisament aquest és el problema, que jo en una anàlisi de debat no busco opinions de... tu sota cavalló rei i tu... No, home, no. Ah, mira, això és com el futbol. Quan vas a les tertúlies esportives i moltes vegades... Sí, hi ha jugadors que...
1: No, està vaja, bé, està bé, està bé,
4: que òbviament has de treure el barret, com per exemple en carreres, eh? Però per què tenim tants exjugadors de futbol vivint del cuento en les tertúlies esportives. Tiago Alcántara...
2: Alguna cosa de
4: fer. A veure, Rosa, Tiago Alcántara se'n va a Los Angeles a retransmetre un partit. Sergi Barjuan, que no sap ni dir bon dia en català, tertulià TV3 fa uns anys.
8: Però això
4: el món
8: també
4: està al revés.
8: No és únicament culpa d'ells, és culpa també de qui els crida.
1: Aquí
8: dels
1: està la direcció.
4: Culpa nostra.
1: Sempre comença la direcció.